0: España se disputó anoche frente a Arabia y además nos va a permitir fijarnos en la historia de aquellos jugadores a los que un Mundial les cambió la vida para bien o para mal. Y con nuestro artesano Pablo Ortiz de Zárate hablaremos de Tamara de Lempicka, la pintora del glamour y el desfase de los años 20. Estaba obsesionada con el lujo y con las mujeres. Las dibujaba grandes, poderosas y tan sugerentes que hay decenas de novelas maravillosas que han escogido sus cuadros como portada. Su historia personal además nos enseña algunas lecciones que deberíamos aplicar a nuestra vida. Terminamos con los desmontadores de mitos por excelencia, Pepe Rubio y Sergio Castro, que se montan en una máquina del tiempo para el tema que ponen encima de la mesa. ¿Suspender es un drama? Han invitado a la psiquiatra de infancia y adolescencia, Beatriz Martínez, para que les eche una mano y escucharemos a los oyentes hablar de cómo superaron y para qué les sirvieron sus pequeños fracasos escolares. Todo aquí, en el magazine de Hoy por Hoy, que no es por nada, pero suele ser una triunfada, porque lo hacemos entre todos. Pasadlo bien.
1: 7-10, 6-10 en Canarias.
2: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, és dilluns, és 22 de juny i avui passarem molta calor.
6: I en un dia com aquest que fa una calor impressionant, doncs venim a refrescar-nos.
7: Amb aquests dies com avui i demà que diuen que farà molta calor, és extraordinari.
5: Ahir les piscines es van convertir en un bon refugi climàtic, un bon lloc on sobreviure a les altes temperatures, però calcem-nos, perquè el punt àlgid arriba avui. A Lleida s'esperen 42 graus i a la nit, ja ho hem notat aquesta passada, es preveu no baixar dels 25 en diversos indrets del litoral, el que s'anomena baixa les nits tòrrides. Tot plegat ens fa estar també pendents del risc d'incendi, que és elevat. Ara hi entrem en tot plegat, però abans... Abans els tres imprescindibles, el temps, hi entrarem amb més profunditat en uns segons, i pel que fa al transport públic i al trànsit, normalitat a aquesta hora. El Meteocat, a més, un avís de perill alt per calor intensa entre aquest migdia i la tarda gairebé tot Catalunya, menys a l'Empordà i algunes comarques de Girona. La calor i la baixa humitat fan que avui haguem d'estar molt pendents als incendis. Vicenç Llorca, bon dia.
8: Bon dia, Gisela. Hi ha gairebé 300 municipis de 23 comarques en risc d'alerta màxima per incendi, al nivell 3 del Pla Alfa. Són gairebé el doble dels que hi havia ahir. Anoia, Bages i Priorat són les tres comarques que tenen més municipis en risc, en un moment en què coincideixen les altes temperatures amb l'època de sega dels camps, que estan secs, i amb la pirotècnia prèvia de Sant Joan. Emergències continua recomanant molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.
5: Doncs davant d'aquestes calorades, una opció és passar-ho en un dels refugis climàtics que hi ha a les ciutats, biblioteques, piscines... Ara bé, sort que això està passant al mes de juny, perquè si passa l'agost, sapigueu que en el cas de Barcelona només un de cada tres refugis climàtics estarà tancat. Èlia Pijuan.
9: Tot i que l'Ajuntament ha arribat als 500 espais disponibles, un centenar més que l'any passat, 176 tancaran el mes d'agost i gairebé la meitat, en concret un 44,6%, tancaran els caps de setmana d'aquest mateix mes. Aquesta absència de refugis durant l'etapa més calorosa de l'estiu pot tenir efectes negatius, sobretot a la salut de les persones en situació de sensellarisme. Albert Salas és sociòleg i investigador de l'Institut Metròpoli.
10: Aquests refugis climàtics han d'estar al servei de persones que no tenen on refugiar-se. La resta de les hores del dia també les passen als carrers.
9: Aquesta situació s'ha repetit en els últims anys. El 2025, més de la meitat dels refugis estaven tancats els caps de setmana d'agost.
5: I avui és el tercer i últim dia de dol decretat a Tarragona per la mort dels tres nois que es van ofegar a la platja de la Rabassada. Ahir, minut de silenci. Susana Ruiz, bon dia.
11: Hola, bon dia. Familiars, veïns i amics i companys de futbol de l'Elias, l'Andín i el Michael es van concentrar ahir a migdia a la plaça de la Font de Tarragona davant de l'Ajuntament per recordar els tres nois que han perdut la vida aquest cap de setmana mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, una zona no vigilada i amb bandera groga.
5: Des del gener són 17 les persones que han mort ofegades entre platges, piscines i rius. I les actuacions dels Mossos d'Esquadra en centres educatius de Catalunya han augmentat un 47% en 5 anys. Segons dades obtingudes per CERT Catalunya, pugen els casos vinculats a la salut mental i als conflictes escolars. Gemma Alegrí.
12: El nombre d'incidents atesos han passat d'uns 1.400 l'any 2021 a més de 2.100 el 2025, segons dades obtingudes per CERT Catalunya a través del portal de transparència. Fa 5 anys predominaven els robatoris amb força. Actualment, els casos més freqüents són els conflictes en l'àmbit escolar, des d'alumnes o famílies que s'enfronten a professors fins a baralles i discussions entre iguals. Entre els incidents que més han crescut destaquen els casos d'assetjament escolar, que han augmentat un 136% en 5 anys, així com les actuacions vinculades a persones amb trastorns mentals i les discussions verbals. També han crescut les tentatives de suïcidi, han passat de 18 casos el 2021 a 52 el 2025, mentre que les agressions entre persones han crescut de 44 a 104.
5: L'augment d'actuacions coincideix, Gemma, en alguns casos amb els municipis on el Departament d'Interior ha decidit desplegar el pla pilot de Mossos a les escoles.
12: És el cas de municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell i el Prat de Llobregat. A l'Hospitalet les intervencions han passat de 76 l'any 2021 a 135 el 2025, principalment per casos de desemparament de menors, conflictes en l'àmbit escolar i robatoris amb força. A Sabadell han augmentat de 25 a 41, mentre que al Prat han passat de 10 a 18, amb els conflictes escolars com una de les causes principals. Tanmateix, l'augment d'actuacions no es limita als municipis on s'ha implantat aquest pla. Hi ha ciutats com Tarragona, Manresa o Figueres, on el creixement és igual o fins i tot superior i on cap centre educatiu ha fet el pas d'entrar al pla.
5: I a Arenys de Mar, 18 persones han estat desallotjades després que ahir a la tarda s'esfondrés un edifici de 4 plantes al municipi, Vicenç.
8: No hi va haver ferits, però els bombers van desallotjar preventivament 10 cases properes a l'edifici afectat, on viuen aquests 18 veïns. Va passar cap a quarts de 4 de la tarda. 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades van participar en l'actuació.
5: I l'Hospital de Bellvitge està utilitzant biomarcadors digitals per predir l'evolució de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Concretament, amb l'ajuda de telèfons mòbils o tauletes, els metges poden anticipar l'aparició de determinats problemes a la veu del pacient, i tot plegat des del propi domicili, Susana.
11: Sí, amb un dispositiu digital, mòbil o tauleta que envia les dades a l'hospital, des de casa seva, el pacient fa proves de veu. Una parla alterada és l'antesala de problemes de deglució i més endavant de complicacions respiratòries. Mònica Povedano és la coordinadora de la unitat que té els pacients d'ELA a l'Hospital de Bellvitge.
1: Gràcies a aquesta detecció de la veu estem adelantant-nos a un problema que apareixerà en breu.
11: Quan detecten l'alteració de la parla, els metges intervenen per retardar l'aparició dels problemes posteriors. Alhora, aquest sistema els permet fer un seguiment continu del pacient més estricte que la visita trimestral al centre que marquen els protocols. L'Hospital de Bellvitge ja està fent un seguiment d'una quarantena de malalts d'ELA amb aquesta eina digital.
5: Són les 6:56.
13: Segons el tío Faja...
14: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
13: Segons Gonzalo Álvarez...
15: No sé quin il·luminat o quin psicòpata ha decidit que jo tingui que celebrar avui els vols amb aquest senyor al costat.
13: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
16: Cachondeo, riure, animació en general.
13: La prèvia i els postpartits de La Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Coton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
17: És gratis, eh?
13: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
5: La selecció espanyola respira, triomf per 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb Lamine Yamal marcant el primer gol d'Espanya al Mundial, doblet d'Oyarzabal i un quart en pròpia porteria després d'una rematada de Cucurella. Santi Ovalle, bon dia.
19: Bon dia, una exhibició de Lamine Yamal que va obrir la llauna acompanyada dels gols d'Oyarzabal li han donat la victòria i la primera plaça del grup a Espanya. Lamine Yamal després del partit.
20: No somos tontos tampoco, no iba a estar al 100% cuando íbamos 3-0 en el minuto 40, entonces hay que ir con calma, hay que tener cabeza, así que es verdad que a mí me cuesta un poco, pero pasa hasta el míster.
19: La selecció probablement en tindrà prou amb un empat contra Uruguai al tercer partit per ser primera de grup.
5: I el Centre d'Esport Sabadell lamenta i rebutja que durant la celebració de l'ascens a segona divisió el seu porter incités els aficionats a insultar Pedro Sánchez. Aquest era el moment.
21: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez!
8: En un comunicat, el club diu que són un club plural i que càntics com aquest són impropis dels valors del Sabadell. El porter Diego Foli s'ha disculpat a les xarxes. Tot plegat va passar al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, que està governat precisament pel Partit Socialista.
5: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia, com esteu?
5: No sé si estàs acalorada.
22: No, segur.
5: No. Ui, sí, no? Ha estat una nit una mica ja complicada.
22: Segur que els que ens escolten han dormit malament, perquè és impossible amb aquesta calor. Explicarem fins quan ha de durar això. Som a la revetlla, a les portes de la revetlla de demà. I parlarem també amb un socorrista, expert en prevenció, perquè ens expliqui Què fer si et trobes amb un problema al mar que t'arrossega la corrent, per exemple, no? Que és el que els va passar a aquests nanos que s'estaven banyant a la platja de Tarragona, aquesta tragèdia. Conversarem també amb els entrenadors, amb els entrenadors de dos d'ells, doncs per veure si era habitual que anessin en aquella zona i vaja, per veure com estan. Tindrem també el racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas. I abans, ara que parlàveu d'això, el Sabadell, la tertúlia esportiva, ho comentarem també amb el Roncero, amb la Danai Brunat, amb el Jordi Martí, que és el cap d'esports d'aquesta casa. I a la part final del programa, ve el Joan Anton Català, el nostre astrònom, perquè que comenci l'estiu també vol dir que comencen els espectacles al cel, doncs que ens faci l'agenda de quan
0: tenim
22: seran...
0: l'eclipsi ben marcat.
22: Home, l'eclipsi del 12 d'agost, això tenim claríssim, però a part d'això, doncs les llàgrimes de Sant Llorenç, etc, però que ens faci una mica l'agenda del que podrem contemplar aquest estiu al cel.
0: Doncs escolta, Marina, que vagi molt bé el programa.
22: Gràcies.
0: Estarem ben atents a tot el que passi a l'Aquí Catalunya. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació a Ser Catalunya amb l'Aquí Catalunya i a l'Oi per Oi amb la cadena Ser.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona.
1: Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona en les pròximes eleccions municipals. El regidor afí a l'anterior alcaldable, Xavier Trias, ha guanyat les primàries amb el 40% dels vots. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. Entre avui i demà arribarem al punt màxim de calor d'aquesta primera onada de l'estiu amb nits tòrrides al litoral. Això és amb temperatures per sobre dels 25 graus. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona. I el transport públic, a ull si circuleu amb la R3 perquè la circulació està interrompuda a causa d'una incidència a la infraestructura entre les Garrigues i les Franqueses del Vallès. Però atenció també si sou usuaris de la R14 perquè aquí també la circulació està interrompuda entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de i també per una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, en aquest cas causada per un robatori de coure. Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. Serà Jordi Martí Galbis, Susana Ruiz, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El regidor ha plantat cara a la direcció del partit, que preferia altres opcions, i ha guanyat les primàries amb el 40% dels vots.
3: L'actual líder de Junts a Barcelona ha obtingut 253 vots a les primàries del partit dels més de 600 totals. És un 40% del suport, més de 10 punts més que el que ha obtingut Pilar Calvo. En tercer lloc ha quedat Jaume Alonso Cuevillas amb el 19% i l'última Glòria Freixa amb l'11%.
1: És un revés per la cúpula de Junts perquè Puigdemont és més proper a Pilar Calvo i Glòria Freixa.
3: De fet, Jordi Martí l'ha favorit que no hi hagi hagut aliances perquè entre elles dues han sumat 254 vots, un més dels que ha obtingut ell sol. La diversificació del vot en quatre candidats l'ha ajudat a vèncer el sector més proper a Waterloo. El candidat a Barcelona serà, per tant, algú llunyà a la visió de Puigdemont, però tant Jordi Martí com el secretari general del partit, Jordi Turull, s'han compromès a unir forces.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú.
4: A partir d'ara tots serem al teu costat. A partir d'ara tots empenyarem i ajudarem per tornar a guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona, a la capital de Catalunya.
3: Fins ara, Jordi Martí ha tingut el suport del sector més convergent. Dissabte al matí, l'exalcalde Xavier Trias va publicar un vídeo donant-li suport en aquestes primàries.
1: Recordem que tot plegat va començar quan Martí va comunicar a Puigdemont que no s'apartaria. Vicenç Llorca, bon dia.
5: Bon dia, Gisela. La cúpula de Junts buscava un candidat mediàtic, però en no trobar-lo va apostar per Josep Rius. Davant d'aquesta decisió, Martí va decidir presentar-se també i anar a primàries, però Rius es va retirar. Va ser llavors quan es van postular Calvo, Freixa i Cuevillas.
1: I aquesta tarda arribarà previsiblement el pic de més calor d'aquesta onada que estem patint. El Meteocat ha emès un avís de perill alt per calor intensa entre migdia i la tarda a gairebé tot Catalunya, tret de l'Empordà i algunes comarques de Girona.
3: El perill més alt de grau 4 sobre 6 serà a l'interior i a la meitat oest del país. Aquesta nit ja ha estat tòrrida i la propera s'espera que torni a ser-ho a les comarques del litoral central, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. També podria estendre's aquesta situació al Segrià i la Noguera la nit de demà, la de dimarts.
1: I la calor ha portat els catalans aquest cap de setmana a buscar refugi a la costa i a les piscines.
6: Som del barri i solem venir els estius, bàsicament, i amb un dia com aquest que fa una calor impressionant, doncs venim a refrescar-nos. És una bona estoneta i, bueno, està molt bé.
7: Sí, es la primera vez que venimos aquí y no habíamos venido nunca y nos ha gustado.
8: Amb aquests dies com avui i demà, que diuen que farà molta calor, a més dels altres dies, és extraordinari.
1: Intentant refrescar-se amb aquestes temperatures tan altes, des de divendres el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones amb cops de calor.
5: D'aquestes, un 60% han necessitat una ambulància. Protecció Civil demana als ajuntaments que activin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari, sobretot per persones majors de 75 anys.
1: I amb aquest panorama el risc d'incendi s'enfila. Hi ha 298 municipis de 23 comarques en risc d'alerta màxima al nivell 3 del Pla Alfa. Són gairebé el doble dels que hi va haver ahir.
3: Anoia, Bages i Priorat són les tres comarques que tenen més municipis amb risc en un moment en què coincideixen les altes temperatures amb l'època de sega dels camps, que estan secs, i amb la pirotècnia prèvia de Sant Joan. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
9: Són dies preocupants per nosaltres. Ha coincidit justament que hem iniciat aquesta onada de calor, que avui ja veiem aquest increment de temperatura. Aquesta pujada també de la calor, evidentment, també fa pujar el risc d'incendi. Ja és un risc elevat el que tenim en aquests moments, però que encara ho serà més, i també tenint en compte, doncs, Sant Joan.
3: Emergències continua recomanant molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.
10: M'agrada ir amb la nena. La piscina, les activitats. És un espai on ells es poden gaudir, tenen estones d'esbarjo.
1: Desenes de milers d'infants i adolescents comencen avui els casals d'estiu, just després d'haver acabat el curs escolar. A la ciutat de Barcelona són prop de 360.000 els que tenen plaça. Gemma Alegrí.
11: Plaça per alguna de les activitats que ja han començat aquest cap de setmana i que s'allargaran fins al 7 de setembre. Entre les propostes, activitats de lleure, esportives, culturals, artístiques i familiars en casals d'estiu, campaments i tallers. A Barcelona, en el marc de la campanya T'estiu molt, l'Ajuntament ha inclòs un programa d'ajuts per a famílies en situació de vulnerabilitat. En total, més de 5 milions d'euros per garantir que tots els infants i adolescents que viuen a la capital catalana puguin accedir a aquestes activitats.
1: Són les 7:27.
12: Segons el tío Faja...
13: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
12: Segons Gonzalo Álvarez...
14: No sé quin il·luminat o quin psicòpata ha decidit que jo tingui que celebrar avui els gols amb aquest senyor al costat.
12: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
15: Cachondeo, riure, animació en general.
12: La prèvia i els postpartits de la Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Cotton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
16: És gratis, eh?
12: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: La selecció espanyola va guanyar per 4-0 l'Aràbia Saudita.
5: Amb Lamine Yamal marcant el primer gol d'Espanya al Mundial.
18: El cariño que me están dando es algo increíble, eso no me hace salir con más fuerza, entonces cuando marca el primer gol ha sido muy especial. Poder ver a mi madre, a mi familia, a mis amigos desde casa, a mi novia, a celebrarlo, es lo más grande que hay y a la afición al final, que cuando salta a calentar ya me han gritado mucho.
5: Amb doblet d'Oyarzabal i un quart en pròpia porteria després d'una rematada de Cucurella.
1: I avui juga Messi.
5: A les 7 del vespre, Argentina-Àustria després del hat-trick en el seu debut, i a les 11 de la nit, França-Iraq.
1: En bàsquet, el Barça disputa el tercer partit dels play-offs de la final de la Lliga contra el València. Ana Palet.
19: Bon dia. Amb el play-off entre Barça i València igualat, els blaugranes volen tornar-se a posar per davant amb el factor pista a favor. Si guanyen els dos pròxims partits, tots dos al Palau Blaugrana, seran campions de Lliga. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual entrenarà per última vegada aquest matí al Palau Blaugrana. Ho farà amb tots els jugadors disponibles i l'estatunidenc Will Clyburn, un dels més destacats en el primer partit de la sèrie, atendrà els mitjans de comunicació. Aquest vespre, a partir de les 8, tercer partit de la sèrie del play-off de la Lliga Barça-València.
1: Gràcies, Anna. I a motor, Marc Márquez s'imposa el Gran Premi de la República Txeca.
5: Està a més de 100 punts, fa tot just dos grans premis. Ara només de 40 del líder Bezzecchi, que no va poder córrer ahir, sancionat per la seva agressió a un Marshall dissabte.
20: Obviamente, pues... Estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
5: A Iogura i Banyaya van completar el podi.
1: I avui, Vicenç, què celebrem?
5: Avui celebrem que fa 45 anys, l'any 1981, es va aprovar la llei de divorci a Espanya. Va suposar el naixement de les famílies modernes necessàries en una societat democràtica que demanava el reconeixement de llibertats. Segons dades oficials, a Catalunya hi ha de mitjana uns 14.000 divorcis a l'any.
1: Què et sembla, molts o pocs, Susana?
3: No sabria dir-ho.
1: Sí. Doncs d'aquesta manera arribem a 7:45. La informació continua. Eloi Peroi.
21: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
22: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
23: ¡Tiro y fuera de juego! ¡La bola para Oyarzabal! ¡Oyarzabal, la venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡G
21: Si había dudas, que las hubo después del partido contra Cabo Verde, la selección española las despejó anoche. Desplegó España su mejor fútbol y consiguió hacerle 4 goles a Arabia Saudí en un partido que quita aquel mal sabor de boca del empate con el que empezó España en este campeonato. Lamine Yamal abrió el marcador en un partido que tuvo como protagonista un espectacular Mikel Oyarzabal, que marcó 2 goles. Y este resultado sabe casi mejor porque Uruguay ha empatado a 2 contra Cabo Verde, lo que hace que la Roja tenga ahora mismo más fácil pasar Sampe como primera de grupo.
0: Le puede valer el empate contra los uruguayos. Va a ser el caso siempre que Cabo Verde no consiga una victoria por más de 3 goles sobre Arabia. Los dos partidos se van a jugar a las 2 de la madrugada del viernes 26 al sábado 27. Y Mikel Oyarzabal, elegido el mejor del partido con sus 2 goles y una asistencia en la del gol de Lamine, explicaba en Carrusel el cambio tan drástico de la selección del primer día al segundo.
2: Cuando llegas las primeras veces y las primeras que tienes pues entran, al final quieras o no el partido cambia tanto para nosotros como para ellos. Y bueno, creo que hoy hemos estado más acertados en esos últimos momentos y te cambia todo el partido cuando al principio ya el balón entra.
0: También se jugaron ayer los del grupo G: Bélgica 0, Irán 0, Egipto 3, Nueva Zelanda 1, es líder Egipto 4 puntos, siguen Irán, Bélgica con 2, cierra Nueva Zelanda con 1. Hoy se disputan 2 grupos más: 7 de la tarde Argentina, Austria en Dallas, grupo J. También de este grupo el Jordania, Argelia 5 de la madrugada en San Francisco. Los del grupo I: a las 11 de la noche el Francia, Irak en Filadelfia, el partido 100 de Mbappé con Francia, y a las 2 de la madrugada Noruega, Senegal en Nueva York.
21: Ahora lo ampliamos todo en nuestro tramo del Mundial. Así empezamos la semana. Hoy es lunes, es 22 de junio. Estas son las otras noticias de la mañana en las voces de Ángel Villascusa e Isabel de Leuce.
4: Abelardo de la Espriella ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia por menos de un punto frente al candidato de izquierdas Iván Cepeda. El ultraderechista se ha impuesto por solo 250.000 votos, el resultado más ajustado en la historia del país.
6: El Poder Judicial se reúne esta mañana para decidir si sanciona al juez Peinado después de sostener en su auto que los escoltas de Begoña Gómez podrían facilitar su huida. El Gobierno y la Policía Nacional han criticado al magistrado por cuestionar, dicen, el trabajo de los agentes.
4: Según la prensa británica, el primer ministro laborista Keir Starmer va a anunciar hoy que dimite para dejar vía libre a Andy Burnham. El exalcalde de Manchester obtuvo un escaño por el Parlamento la semana pasada, lo que le permite iniciar una rebelión para destituir a Starmer. Lo más probable es que el actual premier siga en Downing Street hasta otoño, cuando se celebre el Congreso Anual del Partido Laborista.
6: Estados Unidos e Irán han terminado la primera ronda de negociaciones en Suiza para negociar el acuerdo final de paz. Los países mediadores, Qatar y Pakistán, aseguran que se han alcanzado importantes avances, aunque en medio de las negociaciones Trump amenazó con retomar los ataques contra el país persa si no controlaba los movimientos de Hezbollah contra Israel.
21: El otro gran tema del día lo va a ser, seguramente lo esté siendo ya, porque está apretando ya a esta hora de la mañana, es el calor, las temperaturas que van a seguir siendo muy altas, va a seguir esta ola de calor que está afectando a buena parte de Europa. Cerraban casi 850 colegios hoy en Francia, hoy en España hay 15 comunidades que tienen avisos por calor, son todas salvo Murcia, y las más altas, las temperaturas más altas no van a estar en el sur, sino que van a estar en el norte peninsular, especialmente hoy en el País Vasco. En Bilbao se esperan 43 grados. Vamos a actualizar el pronóstico y lo que se espera para hoy y no sé cuántos días más. Jordi Carbola, de nuevo.
24: Pues sin entrar en la desesperación, todavía quedan unos cuantos días. El máximo de calor lo tendremos entre hoy y mañana. Y destacando lo que decías del interior del País Vasco, es donde tenemos el aviso nivel rojo de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas. Pero es que en la mayor parte del país, puntos costeros y del interior, serán habituales máximas de 30-35 grados. Y en prácticamente todo el interior de la península, entre los 35 y 40. Más cerca de los 40 que de los 35, superando los 40, como decías, en el interior del País Vasco, pero también en el Valle del Ebro, así como en el Valle del Guadalquivir. Y cuidado, porque va a hacer mucho sol y con este calor se acabarán formando tormentas en el centro y norte de la península. Afectarán pocas poblaciones, pero allí donde lleguen dejarán mucha agua en poco tiempo, también granizo, pero sobre todo mucha atención a la coincidencia por el riesgo de incendios forestales, de muchas descargas eléctricas con fuertes rachas de viento.
21: Hasta luego, Jordi.
24: Chao.
21: Enseguida el Mundial.
25: Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
26: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
25: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
26: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
28: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
29: Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías.
7: Hoy, por ejemplo, al arreglar el parabrisas de Juan en solo 30 minutos y ayudarle con los papeles del seguro, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Llamo, limpiamo,
10: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
11: Los veranos del Mundial nunca se olvidan. Toda la información de la jornada con Spoticar.
22: En Hoy por Hoy, Mundial 2026.
24: 7:36 minutos de la mañana, 6:36 en Canarias. Se han completado ya 11 días de Mundial y la mejor noticia para España es la amplia victoria de ayer y sobre todo, Sampe, la recuperación y las ganas que vimos en Lamine Yamal.
0: Desde luego, que solo tuvo que disputar, eso sí, la primera parte en ese España 4, Arabia 0 en Atlanta para reservarse el resto del encuentro y además abriendo el marcador con el primer gol de su carrera en una cita mundialista. Lamine Yamal.
18: El cariño que me están dando es algo increíble, solo me hace salir con más fuerza, entonces cuando marca el primer gol ha sido muy especial. Volver a mi madre, a mi familia, a mis amigos desde casa, a mi novia, a celebrarlo. Es lo más grande que hay y a la afición al final, que cuando ha saltado a calentar ya me han gritado mucho.
0: Nos lo contaba en Carrusel, no fue elegido el mejor del partido, lo fue Mikel Oyarzabal, marcó un doblete más una asistencia, un minuto y nos vamos con Antón Meana y todo lo que ha dado de sí ese segundo partido de España en el Campeonato del Mundo, lo mucho mejor desde luego que el primer día.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dilluns, és 22 de juny i les empreses que es dediquen a la vigilància de platges i salvament aquàtic llencen un crit d'alerta davant els ofegaments a les platges. La bandera groga no és de normalitat. Ho diuen en un comunicat després que tres nois d'entre 12 i 13 anys perdessin la vida a les platges de Tarragona. És la principal notícia del dia. Ara ens hi posem, però abans... Abans, els tres imprescindibles, i el primer d'ells és el trànsit.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb força tranquil·litat, perquè de moment no es registren arreu de la xarxa viària doncs ni accidents ni avaries. Per tant, tinguem paciència, sobretot per aquestes retencions, moltes d'elles habituals, sobretot als voltants de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit Llobregat, també els túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona i també des del Llobregat per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: Pel que fa al transport públic, a la R3, problema, circulació interrompuda per una incidència entre la Garriga i les Franqueses, i a la R14, també interrompuda entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a les zones de vies, però també per el robatori de coure. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora, ja hem sentit el que ens deia el Ferran Aràndiga des del RAC, ara anem amb la previsió meteorològica amb el Jordi Carbó. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia. Avui serà la jornada més calorosa, amb temperatures més altes que ahir. Ara tenim 23 graus a Barcelona, no es baixa dels 25 a la part alta de la ciutat, 20 a Tarragona, 19 a Lleida, també a Girona. Farà sol la major part d'hores, fent pujar ràpidament les temperatures, màximes de 35 a 40 graus, superant els 40 a moltes poblacions de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida. A la tarda, marinada moderada i tempestes al Pirineu i Catalunya Central. Locals, per on descarreguin, deixarà molta aigua en poca estona, calamar sobre pedra i fortes ratxes de vent. Els pròxims dies baixarà una mica la temperatura, però continuarà fent molta calor durant tota la setmana.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Una bandera groga a la platja no és una situació de normalitat. Aquest és l'avís que llencen les empreses que es dediquen a la vigilància de platges. Una alerta que arriba en un cap de setmana on quatre persones han perdut la vida a les platges catalanes. El cas més colpidor, el dels tres menors d'edat que van morir a Tarragona. Susana Ruiz, bon dia.
5: Bon dia. L'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha emès un comunicat en què expressa el seu condol a les famílies i recorda els riscos a l'aigua. Explica que en cas conegui la bandera groga, com era el cas, cal mantenir-se en zones on es toqui fons i evitar allunar-se de la vora. Millor que l'aigua arribi als genolls i màxim a la cintura. També reclamen a les administracions més campanyes de sensibilització i programes educatius que fomentin la cultura de l'aigua.
1: A Tarragona, avui és el tercer i últim dia de dol per la mort dels tres nois que es van ofegar a la platja de la Rabassada. Amb aquest aplaudiment acabava el minut de silenci que la ciutat va guardar ahir per acomiadar-los. Ferran Dalmau.
6: Familiars, veïns, amics i companys de futbol de l'Elias, l'Andín i el Michael es van concentrar ahir migdia a la plaça de la Font de Tarragona davant de l'Ajuntament per recordar aquests tres nens que han perdut la vida aquest cap de setmana mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos, una zona no vigilada i amb bandera groga en aquell moment. Les tres famílies dels menors hi eren en un emocionant homenatge amb un centenar de persones ploroses que els acompanyaven. També hi era l'entrenador d'un d'ells, en Manuel.
7: Molt complicat, a més, acaba la temporada, no estem tan en contacte amb els nens, són petits, i és molt complicat entendre que un d'ells ja no forma part de l'equip.
6: I van assistir també el president Salvador Illa, diversos consellers i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
1: I les actuacions dels Mossos d'Esquadra en centres educatius de Catalunya han augmentat un 47% en 5 anys. Segons dades obtingudes per CERT Catalunya, pugen els casos vinculats a la salut mental i als conflictes escolars. Gemma Alegrí.
8: El nombre d'incidents atesos han passat d'uns 1.400 l'any 2021 a més de 2.100 el 2025, segons dades obtingudes per CERT Catalunya a través del portal de transparència. Fa 5 anys predominaven els robatoris amb força. Actualment, els casos més freqüents són els conflictes en l'àmbit escolar, des d'alumnes o famílies que s'enfronten a professors fins a baralles i discussions entre iguals. Entre els incidents que més han crescut destaquen els casos d'assetjament escolar, que han augmentat un 136% en 5 anys, així com les actuacions vinculades a persones amb trastorns mentals i les discussions verbals. També han crescut les temptatives de suïcidi, han passat de 18 casos el 2021 a 52 el 2025, mentre que les agressions entre persones han crescut de 44 a 104.
1: I a Arenys de Mar, 18 persones han passat la nit fora de casa després que ahir a la tarda s'esfondrés un edifici de 4 plantes al municipi Vicenç Llorca.
9: No hi va haver ferits, però els bombers van desallotjar preventivament 10 cases properes a l'edifici afectat on viuen aquests 18 veïns.
1: Els Mossos investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge al voltant d'un quart de 3. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima a través d'un missatge a X per defensar una ciutat lliure i respectuosa.
1: I els Mossos detenen un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar.
9: Entre les 3 i 2 quarts de 5 de la matinada de dissabte, diverses persones van informar que els havien robat l'aparell telefònic en l'entorn d'un dels escenaris principals. Finalment, els agents van detenir l'autor, que duia més d'una trentena d'aparells al pantaló.
1: I l'Hospital de Bellvitge està utilitzant biomarcadors digitals per predir l'evolució de l'esclerosi lateral amiotròfica. Concretament, amb ajuda de telèfons mòbils, els metges poden anticipar l'aparició de determinats problemes a partir de la veu del pacient, tot plegat des del propi domicili.
5: Sí, amb un dispositiu digital, mòbil o tauleta que envia dades a l'hospital, des de casa seva el pacient fa proves de veu. Una parla alterada és l'antesala de problemes de deglució i més endavant de complicacions respiratòries. Quan detecten l'alteració de la parla, els metges intervenen per retardar l'aparició dels problemes posteriors.
1: Són les 7:57.
10: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Gisela.
1: La selecció espanyola respira, triomf per 4-0 contra l'Aràbia Saudita.
11: Amb la Minya Mal marcant el primer gol d'Espanya al Mundial.
12: Quan ha marcat el primer gol ha sido muy especial. Por ver a mi madre, a mi familia, a mis amigos desde casa, a mi novia, a celebrarlo. Es lo más grande que hay.
11: Amb doblet d'Oyarzabal i un quart en pròpia porteria després d'una rematada de Cucurellas, líder de grup en solitari després de l'empat d'Uruguai contra Cap Verd, 2-2. A la premsa, aquesta sí és Espanya, a l'AS, la Tals a Mundo Deportivo, amb foto per la Minya Mal i Oyarzabal. O, així sí, el Marca també, visca la Minya Mal a l'esport.
1: I avui juga Messi.
11: A les 7 del vespre, Argentina-Àustria. Després del hat-trick de l'Argentina en el seu debut, a les 11 també, França-Iraq.
1: I en bàsquet, el Barça de bàsquet disputa el tercer partit dels play-offs de la final de la Lliga contra el València.
11: Després de la dura derrota del segon partit i amb la sèrie empatada a 1, serà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. Amb motor, Marc Márquez va guanyar el Gran Premi de la República Txeca i es va col·locar a només 40 punts del líder del Mundial. Estava a més de 100, fa tot just dues curses i ell mateix ja no es descarta pel Mundial. Torna el caníbal, així el defineixen a l'AS o a Mundo Deportivo i a Mundial.
1: Gràcies, Arnau.
11: Fins ara.
1: I ja sabeu que són pràcticament les 8 i que la informació continua a l'Hoy por Hoy amb el José Luis Sastre.
13: Mis papás son entrenadores. Corre, vístete, desayuna. Pero solo hago caso con el desayuno.
14: Llegar a todo es complicado. 7 de cada 10 familias sienten que la alimentación de sus hijos es su principal carga mental. Por eso en Danone te lo ponemos fácil cada día con una nutrición de calidad por máximo 1 euro. Danone.
15: El juez Juan Carlos Peinado admitió una denuncia de Manos Limpias que Manos Limpias reconoció que podía basarse en noticias falsas contra Begoña Gómez. El juez Peinado llegó a saltarse su propio secreto de sumario para dar información a una de las acusaciones. El juez comunicó que citaba a Begoña Gómez en una campaña electoral. Fue incluso a la Moncloa a preguntarle a Pedro Sánchez si era el marido de Begoña Gómez.
16: La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
17: Es mi esposa.
16: ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?
17: Desea acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
16: Pues muchísimas gracias.
15: El juez comparó a Pedro Sánchez con Fernando VII. El juez ha sido corregido por la Audiencia de Madrid, que avaló parte de su investigación, pero le anuló imputaciones, le anuló un registro y tuvo que ponerle por escrito que no todo vale. El abogado de Manos Limpias renunció al caso al ver en él fines políticos. El juez Peinado amplió su instrucción y la defensa alega que ha sido una investigación prospectiva, que no sabía en cada momento por qué estaban investigando en concreto a Begoña Gómez. El juez mandó traer una tarima para quedar por encima de Félix Bolaños al interrogarlo. Quiso imputar al ministro y el Supremo le dijo que no había ningún indicio contra él.
16: Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
18: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa.
16: Pero será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial.
18: Desde luego que no.
15: Este fue el interrogatorio con Bolaños. La UCO, cuyos informes a menudo se leen como si fueran sentencias, ha dicho que la cátedra de la Complutense se creó según la norma y no ve ingresos opacos en las cuentas de la mujer del presidente. Aquí, según la UCO, se está investigando una facturación de 17.000 euros, no son 4,4 millones. Mientras otros procesos van a otra velocidad, algunas decisiones de Peinado han agitado la agenda política en momentos clave. Ahora el juez envía a juicio con jurado popular a la mujer del presidente del gobierno y le retira el pasaporte alegando riesgo de fuga de la mujer del presidente del gobierno en una escapada de la que dice que podrían ser cómplices los agentes de la Policía Nacional.
19: Nos parece una auténtica barbaridad que un juez de instrucción a través de una resolución judicial haya podido insinuar que los policías nacionales podemos ayudar a una persona, en este caso la mujer del presidente del gobierno, a evadirse de la acción de la justicia.
15: Hay un malestar unánime entre los sindicatos policiales. Hoy se reúne el Poder Judicial para decidir si expedienta a Peinado, para decidir si se ha pasado ahora, al final ya de su instrucción. Será interesante comprobar el criterio del Poder Judicial, que pide respeto en cada declaración política y que este mismo año, por ejemplo, ha archivado el expediente contra un juez que en sus redes sociales llamó Barbigoña a la mujer del presidente del gobierno, por aquello de la independencia judicial. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. La portavoz del PSOE denuncia que el juez Peinado haya citado a la mujer de Pedro Sánchez para retirarle el pasaporte el mismo día, el miércoles, es el mismo día de la comparecencia del presidente en el Congreso. Javier Ruiz Martínez.
1: ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Socialista sí, ingenuos no, ha escrito en su cuenta de Twitter. Es una de las reacciones de la mañana judicial en la que está esta decisión del juez Peinado y también el aplazamiento de otra decisión, precisamente sobre el expediente a Peinado, por señalar que los escoltas podrían ayudar a Begoña Gómez a fugarse. Congreso, Ana Fernández Vila.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Los socialistas se revuelven también contra esa decisión de Peinado de citar a Begoña Gómez el mismo día de la comparecencia de Sánchez en el Congreso. El ministro Óscar Puente acusa directamente al juez de estar coordinado con el PP a la perfección. No somos ingenuos, decía la portavoz Montse Mínguez. Malestar también en Sumar con Peinado y con el Poder Judicial por su tibia respuesta, acaba de decir el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.
3: Bueno, a mí me parece una decisión bastante tibia, y es que aquí no solamente hay que valorar el ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente hay que ver que es evidente que no hay riesgo de fuga, sino que es una causa general contra la señora Begoña Gómez. Creo que ya está bien, que hay que poner pie en pared y decirle al señor Peinado que si quiere, que se presente a las elecciones.
2: Quien se ha salido en defensa de Peinado es Vox. La portavoz Pepa Millán ha acusado al Gobierno de tratar de tapar los indicios con ruido y aspavientos.
1: Del exterior, el primer ministro de Pakistán, país mediador entre Estados Unidos e Irán, asegura que las conversaciones entre los dos países son alentadoras. Sara Aranda.
4: Pakistán se suma a la valoración positiva de ese primer encuentro, tacha de éxito unas conversaciones que habrían durado más de 18 horas. El portavoz de Exteriores iraní confirma que su delegación ya está de vuelta en Teherán y que la base del trabajo ha sido compromiso a cambio de compromiso. Han abordado la hoja de ruta para un acuerdo final y el inicio de más conversaciones técnicas que incluirían al Líbano. El presidente libanés confirma que ha recibido una llamada del vicepresidente J.D. Vance, el enviado Jared Kushner y el primer ministro de Qatar para abordar el alto el fuego en Líbano y la posible creación de una célula para coordinar la desescalada militar israelí. Pese a ello, esta mañana el ministro de Exteriores de Israel ha vuelto a insistir, no tienen ambiciones territoriales en Líbano, pero no se retirarán de la zona de seguridad.
1: Y en este contexto, la gasolina ha caído por debajo de su precio preguerra a una semana de que aquí en nuestro país decaigan las rebajas fiscales que en principio iban a estar vigentes hasta el 30 de junio. Sira Valdés.
5: A poco más de una semana de que decaiga la rebaja fiscal que todavía se aplica sobre los carburantes, esta medida, junto a la caída de la cotización del petróleo de las últimas semanas, han llevado a la gasolina a caer por debajo de los precios previos al conflicto en Oriente Próximo. Concretamente, el litro de gasolina cuesta hoy de media en Península y Baleares 1,46 euros, un 2,5% menos que a finales de febrero. Pero no ocurre lo mismo con el diésel, que aunque también ha bajado en las últimas semanas, cuesta de media 1,53 euros el litro, casi un 6% más que antes de que comenzase la guerra.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
8: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Infórmate'n a cupra.com.
9: En El País innovamos para elevar la experiencia de nuestros lectores. Nace Conversia, nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por inteligencia artificial. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10: ¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
11: ¿Qué va? Estoy con esto.
12: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
13: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
14: Valorado.
13: Y tanto que valorado. Porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
15: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Hola, nana. Camila, podría dormir.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. El 95.8 FM. Cadena SER.
17: Migdia central. Eli Pagan.
18: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts i mig a les 12. Comencem, arrenquem. Nou migdia central. Som dilluns, som 22 de juny. Tenim hores d'ara ja 33 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central d'aquest dilluns. Ja ho saben que nosaltres coneixem cada dilluns en profunditat una personalitat de casa nostra. Avui, en aquest cas, ens anem al món de l'esport, ens anem al món del bàsquet. Una persona que deixa la disciplina del Quitzenàs Manresa, fins ara Baxi Manresa, el seu capità. Avui, doncs, coneixerem la figura d'en Dani Pérez. Avui nosaltres en aquest migdia central ens en volem anar fins a Súria. Avui nosaltres en aquest cas volem parlar de la campanya d'excavacions arqueològiques que es reprenen aquest 2026 a Súria. En aquest cas parlarem amb el regidor de l'Ajuntament de Súria, amb l'Albert Fàbrega. Abans de començar a entrar en matèria, anem a fer un petit repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. El dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat de Catalunya ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals protegides amb l'objectiu de garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada del Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge coincidint amb l'onada de calor. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i aparcaments recollint dades i fan difusió de les normes i bones pràctiques. Aquesta, doncs, va començar una campanya que ha començat ja també especialment aquest cap de setmana coincidint doncs amb aquesta onada de calor. El jurat ha considerat culpables per unanimitat tres de les quatre persones que jutjava per la mort d'un home a Callús l'any 2024. El cos de la víctima va aparèixer amb signes de violència en una zona boscosa del municipi, al costat de la llera del riu. A mitjans de febrer d'aquell any, a finals d'abril, els Mossos van detenir tres persones. El jurat considera que un home i una dona dels quatre jutjats són culpables d'homicidi dolós. A un altre home se'l considera responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. La quarta persona jutjada ha estat absolta. I sense deixar el fet divers, hem de dir que 8 persones han ingressat a la presó de forma provisional, comunicada i sense fiança, després d'haver estat detingudes en el marc d'una operació policial contra l'explotació de dones amb finalitat sexual, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'ordre de privació de llibertat l'ha donat la plaça 1 de la secció del Tribunal d'Instància de Manresa. De moment no han transcendit detalls a l'operació, més enllà que ha estat una acció conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Els dos cossos d'una en detall sobre l'operatiu aquesta mateixa jornada de dilluns. Comencem per les portades, anem pel que explica el diari Regió 7. Sant Pau es consolida com la capital catalana del cub de Rubik amb un rècord d'Espanya i una prova mundial simultània. També parlen amb Naïm Esmaili, autor del cargol Ja no treu banya. Amb aquest titular, mai m'havien convidat a una festa d'aniversari. També han parlat amb Jordi Ribas, president de Recerca i Intel·ligència Artificial de Microsoft. Amb aquest titular, en el futur hi haurà cercadors per a humans i per a agents d'intel·ligència artificial. També que demanen 3 anys de presó per un acusat d'agressió sexual a una menor a Monistrol de Montserrat. Del Regió 7 ens n'anem a l'Equip Berguedà. El prestigiós director i compositor Antoni Rosmarbà conversarà a Berga dins el cicle Agora Cultural. El mestre Rosmarbà conversarà amb Oriol Pérez Treviño, musicòleg, i Dani Perona, periodista, serà aquesta propera setmana. De l'Equip Berguedà, el Nació Digital Solsona, el bisbat de Solsona ordena el primer sacerdot en 10 anys. Música i trobada de generacions a la Revetlla de Sant Joan de Solsona. I ens anem a l'infonoia.cat. La Conca d'Òdena prepara una vintena d'actes per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBI. I ens anem a la informació meteorològica. De fet, poques novetats tenim per aquesta jornada de dilluns. Només hem de parlar de sol i de calor. Avui, que les màximes, doncs, tindrem aquest pic de calor novament en aquesta onada de calor, i és que la Catalunya central avui es poden tornar a arribar a valors de 40 graus de temperatura al migdia. La temperatura màxima, les mínimes també avui han estat força altes a tot casa nostra, 16 graus a Manresa de mínima, 16 també a Igualada, 18 graus de mínima a Solsona, i la mínima més alta ha estat la ciutat de Berga, que avui tenia una mínima de 20 graus. La màxima, com deia, vorejaran entre els 37, 38, 39 i els 40 graus. Dia de sol durant tota la jornada, això sí, a la tarda poden créixer algunes nuvolades en punt d'Osona i en punt del Berguedà, que poden deixar alguna petita precipitació en aquestes dues comarques, en Osona i Berga. La resta, com dèiem, sol i calor.
19: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
20: Uau!
19: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
21: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
22: Dotar a l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group o truca'ns al 93 877 0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
23: Del 19 al 27 de juny, viu la Festa Major Infantil i la Festa Major de Sant Joan de Vilatorrada. Cercaviles, espectacles, festes de l'escuma, inflables, tallers i correfoc infantil. Arriba la flama del Canigó, els cercatasques, la revetlla popular amb música i concerts i novetats com la prèvia amb gastronomia local. El dia 24, gegants, cultura, festa i un gran espectacle pirotècnic. Vine i descobreix Sant Joan de Vilatorrada.
17: Migdia Central, Eli Pagant.

0: Dani Pérez, què tal? Benvingut, com estem?
1: Bé, molt bé. Ara m'he relaxat que en aquell vídeo.
0: Dani, què vas sentir aquell dia veient doncs aquest comiat? Se sabia, no? Se s'havia fet uns dies abans que el Dani Pérez havia dit que marxava. Què vas sentir els dies abans i també doncs aquell dia allà al Congost?
1: Bueno, sí, vam fer l'anunci dimecres de que seria el meu últim partit i bueno, fins després del partit, diguem, doncs bueno, van ser dies molt intensos, molt emocionants, em va escriure molta gent, al final records, excompanys, bueno, ja et dic, va ser dos dies que tenia ganes de que arribés el partit, no? Per passar aquesta angoixa, no? de com aniria el comiat, com aniria el partit. I bueno, al final doncs, va sortir tot rodó, va sortir tot perfecte. Jo crec que va ser un punt i final que ni desitjat m'hagués sortit tan bé. O sigui que molt, molt content i molt satisfet.
0: L'afició, Dani.
1: Bueno, l'afició immillorable, no? Jo crec que durant totes les set temporades que he estat aquí m'han demostrat la seva estima des dels més grans, no? Fins als més petits, no? Jo crec que m'he sentit sempre superestimat, tant jo com la meva família. I bueno, serà complicat, no? Perquè al final els meus fills tenen amics. El gran anava als partits, no anava a veure'm a mi, anava a jugar amb els amics. O sigui que bueno, serà un canvi molt important per tots, però bueno, ja et dic que marxem super satisfets i molt tranquils amb la feina feta i amb com hem estat aquí.
0: Per què ara aquesta decisió?
1: Bueno, això són etapes, no? Al final hi ha etapes que duren més, etapes que duren menys. Al final aquí hem estat set temporades. Jo crec que ha sigut una etapa boníssima i el més complicat és saber quan acabar les etapes, no? Jo crec que no volia marxar d'aquí en una situació que no fos bona per les dues parts, no? I jo crec que s'ha donat una mica la situació, no? Ha sigut una última temporada una mica complicada per mi, no? A nivell de lesions, no he pogut jugar el que m'hagués agradat. I jo crec que l'haver acabat així jugant més o menys bé, despedir-me a pista, acabar contracte, doncs bueno, jo crec que era un moment doncs, perfecte per acabar aquesta etapa tan maca i tant jo com el club ho hem entès així i ha sigut fàcil.
0: Aquell dia s'anunciava, no?, el president del Bàsquet Manresa, anunciava en Josep Maria Herbs, doncs, que quan decideixis penjar les sabatilles, doncs, la teva samarreta acompanyarà doncs, aquestes samarretes que hi ha al Nou Congost, Joan Creus, Joan Penyarroia, Jordi Singla, Pep Pujolrà, Salva Maldonado. Què se sent?
1: Increïble, increïble. Ja et dic, per mi això és no m'ho hagués pogut imaginar mai de la vida, no? Que arribaria a deixar aquesta empremta a un club, no? I bueno, ja et dic, jo quan ho va dir així tan de repent el discurs, doncs em va sorprendre i superagraït. Per mi és tot un orgull. No, com a esportista, no? Jo crec que no es pot demanar més, no? Que et reconeguin la teva feina amb aquest acte, no? amb la samarreta penjada. No? O sigui que, bueno, ja et dic, per mi és un orgull immens i estaré eternament agraït al club per això que faran.
0: T'ho has de preparar, també, eh?
1: Ja tindré temps, ja tindré temps. Crec que encara tindré temps per preparar-me.
0: Dani, si d'aquests 7 anys et demanés... Al Manresa estem acostumats a veure'n de tots colors, eh? És a dir, estem amunt, estem avall, estem a mig, estem acostumats a patir els que anem al Congost. D'aquests 7 anys, si jo et demanés el pitjor i el millor, què seria? Què t'emportes de lo dolent i també de lo bo? Perquè, malauradament, es passen temporades complicades.
1: A nivell esportiu, eh?
0: Sí.
1: Bueno, òbviament, les dues lligues catalanes que hem guanyat, no? Que al final han sigut dos títols, no? I per un club com el Manresa guanyar títols jo crec que és una cosa molt important. I després, òbviament, la final fora de Bilbao jo sempre la recordaré per... la competició en si, que òbviament vam arribar a una final fora d'una competició europea, que és increïble, sinó per com va respondre l'afició, per com vam poder moure tanta gent, animar-nos i per l'exemple que va donar, no, el club i l'afició. No? Jo crec que va ser increïble aquell cap de setmana i bueno, ja et dic, el moment d'arribar amb el bus i veure tota aquella gentada amb bengales, amb tothom de vermell, a mi sempre se'm posarà la pell de gallina.
0: Són aquestes aquestes imatges de Bilbao, de moltíssima gent que es va mobilitzar. Molts ja hi eren abans, molts van pujar a meitat de cap de setmana, amb l'afició respon, això ja ho sabem, no?
1: Sí, no, l'afició, és que ja et dic, jo... No pot haver-hi ni una paraula negativa cap a l'afició i cap al suport que ens donen cada partit.
0: Què té el Manresa? Sempre parlem del miracle. Estem parlant d'una ciutat petita que des de fa un munt d'anys doncs, competeix en una lliga com la Lliga Endesa de bàsquet, una lliga complicada, competitiva, amb equips que de molt alt nivell, de molt alt pressupost. Què té o què creus que té el Manresa doncs, perquè any rere any doncs, aconseguim continuar i mantenir-nos doncs, en aquest alt nivell i poder competir doncs, en aquesta lliga on hi ha el Barça, el Madrid, etc.
1: Doncs la feina ben feta, no? Jo sempre ho dic, no? La temporada del Manresa comença ara, a l'estiu, no? I potser és un dels moments més importants, no? On s'ha de construir un equip, on s'ha de, doncs, bueno, la majoria d'anys, per desgràcia, fer front a que molts jugadors hagin de marxar, no? Perquè tenen ofertes millors a altres llocs. I jo crec que la feina que es fa a l'estiu des de part del club i cos tècnic és increïble, no? Acostumen a fitxar bé, a encertar, a construir un equip, no només mirant el jugador, no? També preguntant una mica per la persona, no? Jo crec que és molt important els vestidors que es construeixen, no? Temporada rere temporada aquí a Manresa. I després, òbviament, doncs, és una ciutat que es respira bàsquet, que el jugador sent còmode, sent bé, pot jugar bàsquet tranquil·lament. Al final, anar pel carrer i veure que la gent doncs, et reconeix, t'anima, et dona suport, no? Doncs jo crec que és molt important, no? També pels jugadors. I després, òbviament, jugar com a local al Congost sempre et dona un extra que molts equips no tenen i que jo crec que també és clau per pues, mantenir-nos a la categoria any rere any i inclús doncs, poder mirar una mica més amunt, no? Algunes temporades.
0: Clar, vosaltres que aneu, evidentment, per tots aquests que aneu i que jugueu a diferents pavellons, clar, jugar al Congost com a rival fàcil no ha de ser. Vist des de fora, Dani, no sé...
1: T'asseguro que no. Jo no he jugat moltes vegades com a visitant al Congost, però si haig de tornar en algun moment, espero que a mi em tractin molt bé.
0: Sí, home, sí, d'això de ben segur.
1: Però no ha de ser agradable, inclús pels àrbitres, no? Jo crec que és una pista on, home, és complicat, no? Que tothom tenir 5.000 persones a mig metre, no? Dient-te coses, o xiulant-te, o... Bueno, jo crec que és una pista on jugar com a local, ja et dic, és un extra molt important.
0: Bé, si vas als altres pavellons, o vas a d'altres, primer que són pavellons molt més grans, quan tinguem el pavelló nou, no sé què passarà, però l'ambient a vegades, quan marxes, quan veus, és més fred el que tenim aquí, és difícil de replicar, eh? Segur que sí, hi ha camp pavellons més petitonets, que evidentment hi ha també molta afició, però quan vas a pavellons grans, que segurament no s'acaben d'omplir, l'ambient és diferent.
1: Sí, totalment. Al final, jo crec que Manresa és, sens dubte, top 2, top 3. Hi ha algun pavelló, no?, que també hi ha molt bon ambient, però és molt difícil trobar l'ambient, no?, el soroll que es genera aquí al Congost.
0: La idea és repassar trajectòria, que és el que fem en aquest molt personal, però havíem de parlar d'aquest balanç d'aquests 16 anys. Jo no sé, d'aquests 7 anys, no sé si t'esperaves per això, Dani, estar 7 anys, quan fa 7 anys et van, no? Van dir cap a Manresa i vas dir que sí.
1: No, la meva etapa més llarga fins a Manresa havien sigut, com a professional, dues temporades, o sigui que, bueno... Per desgràcia, no? En el nostre món, el poder estar 3, 4, 5 anys ja és molt, 7, vamos, no, ja et dic jo que no m'ho hagués imaginat.
0: Uh-huh. Com va anar que vinguessis, llavors? Perquè sé que us acabàveu de casar,
1: sí,
0: no?
1: Vull
0: dir que també és complicat dir, doncs, mira, ara ens en anem cap a Manresa.
1: Jo vaig acabar contracte al meu anterior equip... I, bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid. El juny ja ens vam posar en contacte amb el club i abans d'acabar el mes ja havia firmat, no? Sí que és veritat que el timing amb el tema de la boda va ser una mica complicat perquè aquell any, justament, la pretemporada es va avançar una mica per tema finestres de FIBA i tal. I, bueno, ens vam casar el dia 10 i el 12 a les 9 del matí ja estava entrenant. O sigui que...
0: I llavors un viatge de noces o ja l'heu fet?
1: No, el viatge de noces ja l'havíem descartat feia temps.
0: Ah, sí?
1: Però no hi comptàvem amb haver de despedir-nos de tota la gent que havia vingut, gairebé al matí amb el cafè a la mà i haver de marxar, no? Però, bueno, no ens arrepentim de res i sempre ens recordarem com això, una anècdota divertida del que va venir després.
0: Doncs parlem de la trajectòria del Dani, és llarg, intentarem doncs, parlar del que puguem ben tranquil·lament. El Dani és de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Correcte.
0: Com eres de petit, Dani?
1: Doncs un nen normal, no? Inquiet, amb molta energia, que m'encantava doncs, això fer qualsevol tipus d'esport i que vaig començar amb el bàsquet per culpa, entre cometes, del meu germà. Tinc un germà més gran que ell va començar a jugar i, doncs, com tot germà petit, volem imitar el germà gran i així va començar la meva història amb el bàsquet quan tenia 5 anys. I, doncs, mira, dels 5 fins ara, doncs, imagina tot el que ha passat.
0: Si t'haguessin, o si et demanaven llavors què volia ser de gran, què deies? O ja això ja deies, mira, escolta, si pogués ser jugador professional, ja hi firmo.
1: Jo sempre dic que pensant dedicar-me al bàsquet, jo crec que fins als 16-17 anys no vaig veure que realment podia, no? Òbviament, doncs, bueno, pots tenir no, els teus somnis, no?, de poder jugar o com els teus ídols, no? Però jo ser conscient d'ostres, doncs potser podem intentar-ho, fins als 16-17 anys no vaig ser conscient. I de petit no et sabria dir si volia ser jugador de bàsquet professional o no et sabria dir, però no, és algo que no... Sempre he sigut bastant realista, no?, amb el que vull ser de gran, no?, i no volia ser ni jugador de futbol, ni jugador de bàsquet, ni... Bueno, eren feines més normals, no? Així que...
0: Però se't donaven bé els esports, ja, eh?
1: Sí, sempre he tingut facilitat, no?, diguem, pels esports, i, bueno, pel bàsquet. A partir del 5 vaig només jugar a bàsquet i ja es veia que se'm donava bé.
0: I això, un Hospitalet?
1: Sí, al Coll Blanc, allà al Coll Blanc Torrassa, Hospitalet, sí, vivíem a 10 minuts d'allà i els meus pares em van apuntar al club que tenia més a prop, o sigui, no, uh-huh. Tampoc vam buscar gaire.
0: Sí. De fet, home, crec que és el que fem tots, eh? El
1: sí,
0: que
1: tenim, exacte,
0: el que tenim,
1: exacte.
0: El que tenim més, sí. Més a prop. I com va anar, llavors? És a dir, tu vas...
1: Bueno, clar, és el que dic, ja se'm donava bé de petit, ja des del principi em van pujar amb nanos de 2 anys més que jo. O sigui que jo fins als meus 11-12 anys sempre he jugat amb gent més gran, sempre he jugat amb nens més grans perquè amb els de la meva edat ho feia massa fàcil, diguem, no? I als 11 anys em va contactar el Barça, que s'havien fixat en mi, que els interessaria que jugués amb ells, i ja està, des dels 12 fins als 20 ja vaig estar al Barça, als 18 vaig firmar el meu primer contracte professional, i després ja va començar doncs, el món aquest d'anar rondant d'un lloc a un altre. Bueno, et dic dient, vaig anar a Menorca, Andorra, Fuenlabrada, Palència, que és on vaig conèixer la Laura, Oviedo, Guipúzcoa, i vaig arribar a Manresa. Així que vaig voltar bastant.
0: Quan entres al Barça amb aquesta edat, 11 o 12 anys, no?, amb aquestes categories de... Ara no et sabria dir, eh?, què és...
1: Infantil,
0: això.
1: Sí.
0: A mi això em costa encara. Sí. Sempre tocant, però, de peus de terra, perquè, esclar, sí. tens 11 o 12 anys, et ve el Barça doncs, a buscar i et diu, mira, jo et vull. Però, clar, sí. També suposo que també tocant d'aquella edat no pots pensar doncs, en què et convertiràs encara en un jugador professional, però entenc també que ha tocat molt de peus a terra.
1: Sí, et dic, jo sempre amb això he tingut la sort, no?, també que els meus pares, jo crec, mai m'han posat ocellets al cap, de vendre amb res, ni que el futur havies de... Vull dir, sempre ho hem agafat amb molta naturalitat i al final jugàvem amb els meus amics, no? Per mi, tot i estar al Barça, al final vam fer una colla d'amics, anàvem jugant, anàvem pujant categories i ja et dic, fins que no arribes als 16-17, no?, que ja veus que fan fora algú, que fan fora un altre, et crida la selecció espanyola, no? I llavors sí que veus que, ostres, no? Estàs allà amb els millors realment, no? Però, per sort, mai m'he posat més pressió de la necessària per voler arribar a ser professional ni res.
0: Amb qui vas coincidir aquella època, al Barça?
1: Mira, jo, bueno, tinc un molt bon amic, que a dia d'avui encara som molt amics, i que va jugar a Manresa amb Àlex Hernández, compartíem posició, de fet, els dos érem els bases inclús de la selecció espanyola, i així que s'hagin arribat a dedicar a nivell professional, jo crec que només vaig coincidir amb l'Àlex. És que és molt difícil, realment, no? Això també diu una mica, no?, de que, tot i que juguis al Barça, no vol dir que després et puguis dedicar professionalment a això, no?, sinó que... has de treballar molt i és molt complicat arribar a poder viure del bàsquet, en aquest cas.
0: Uh-huh. Després del Barça, on vas, llavors, doncs?
1: Vaig estar al que era el Barça B, el filial, que en aquell moment era el Cornellà. Vaig estar 2 temporades, a Le Plata i a Le Port, i el següent any surto cedit al Lleida, i llavors ja tallo contracte amb el Barça. Amb 21 anys ja rescindim contracte, em quedava una temporada i tallem contracte perquè ja es veia que no arribaria al primer equip, diguem, no? En aquell moment el primer equip del Barça era el millor equip d'Europa, Lakovic, Navarro, Ricky Rubio, o sigui, eren increïbles. I surto cedit, bueno, no, perdona, després ja fitxo a Menorca, que és la meva primera experiència, diguem, fora de l'entorn Barça. I la veritat és que molt bé, és a l'Eport i aconseguim l'ascens a CB, però les condicions eren molt complicades i el club acaba desapareixent per no poder assumir, diguem, el pagament que s'havia de fer per jugar a CB. I vaig a Andorra amb Peñarroya, d'entrenador, i és una temporada també superbona, jo la veritat és que jugo molt bé, i llavors ja em criem de CB del Fuenlabrada. I és quan decideixo fer el salt, és quan tinc la primera oportunitat de jugar a CB amb un equip, no? A Fuenlabrada estic dues temporades, la segona és una mica regular, no? Tinc lesions també, no puc jugar del tot bé, i llavors em surt un altre cop l'opció de, bueno, l'opció, haig de tornar a l'Eport a Palència. I és quan conec a la Laura. És un any molt bo, tornem a ascendir a CB, però encara no poden ascendir un altre cop per les condicions econòmiques. I vaig a Oviedo amb Carles Marco, jugo molt bé i em fitxo un altre cop a CB Guipúzcoa. I des de llavors, crec que això m'arriba amb 27 anys, ja no torno a moure'm de categoria, faig dues temporades a Guipúzcoa i fitxo Manresa.
0: És molt diferent jugar a l'Eport o jugar a la CB?
1: Sí, és diferent, és diferent. Al final, jo crec que l'Alep ha millorat molt els darrers anys, bueno, ara es diu primera FEB, jo crec que ha millorat molt el nivell, però és que jo crec que el nivell de la CB també ha millorat molt. Per tant, et diria que sí, jo crec que hi ha bastanta diferència a nivell físic, a nivell de, doncs, la gent, no? És més gran a CB, a jugar més ràpid. Bueno, jo crec que sí que hi ha un petit salt encara entre una categoria i l'altra.
0: I com es diu això, no? Estàs amb un equip per pujar, arribes a això, que també ens ha passat a nosaltres, al Manresa, de dir, doncs, no poder, de quedar-te a l'Alep. Com es gestiona tot això? Perquè des de com a fora, des d'aficionat, es passa, no? Es passa malament, com a ciutat, com a club, i com vosaltres, com es viu tot això? Com es gestiona l'estic jugant per pujar, pujo, però l'equip no pot continuar, m'he de buscar un altre equip?
1: Jo crec que va haver-hi una etapa al bàsquet que va ser una mica fosca, complicada, no? Perquè, bueno, van haver-hi, no sé si van ser 6-7 anys, que, bueno, hi havia clubs que jugaven a segona divisió i tenien l'ambició d'intentar pujar, però sabien realment que si arribava el moment de poder pujar, doncs que era molt complicat, no? Bueno, a mi em va tocar viure una mica, doncs, des de la part d'això, de baix, de la segona divisió, doncs, bueno, estar equips top, d'ascendir, però tot i ascendir, saber que era molt, molt complicat que realment poguessin trobar el finançament o el patrocini o l'opció de tenir els diners per moure't, no? Bueno, imagina com era que ho tenies com mig assumit, no? Que tot i ascendir, doncs, segurament no podries pujar, no? Bueno, també va haver-hi altra part, no? Que hi havia equips d'ACB que sabien que tot i baixar, doncs, no acabarien baixant perquè els de baix no podien pagar la quantia que demanaven, no? Per sort, jo crec que això es va acabar adaptant a la nova realitat, no? I ara, doncs, avui dia ja hi ha moviment, no? I crec que és superpositiu pel bàsquet que hi hagi això, perquè, bueno, hi ha equips que recuperen afició pel bàsquet, no? Amb això, o al revés, que no tenen afició a l'Eport i ascendeixen i de cop i volta treuen a 6.000 persones, 7.000 persones. Bueno, jo crec que és molt saludable, no? Pel bàsquet, que hi hagin ascensos, descensos i que hi hagi aquest moviment també per això, per la massa social, no? Perquè la gent tingui il·lusió, perquè la gent no vulgui baixar, no? I llavors hagi de reforçar-se i de fer bons equips. Bueno, jo dic que és saludable pel bàsquet que torni a haver-hi els moviments aquests.
0: L'altre, el que veiem són miracles, potser com el de Manresa, però cada any, no? A cada temporada, veiem equips que ens donen la, no? Que donen la sorpresa, no?
1: Sí, totalment. Al final, cada temporada saps més o menys qui estarà dalt, qui estarà baix, però sempre, bueno, aquest any hem tingut Gran Canària, no? Jo crec que si preguntes a l'inici de temporada qui baixarà, ningú hagués dit Gran Canària. Mira, al final el bàsquet és un esport molt maco que poden passar aquestes coses.
0: Uh-huh. I mira, l'altre dia vam guanyar el Madrid, que també feia, no? Quants anys feia? Cap a 28
1: crec,
0: sí, o cap a que no guanyàvem el Madrid. I com es viu ja també personalment això de dir, doncs mira, ara estem a Fuenlabrada, no? Ara estem a Madrid, ara ens toca anar cap a, no? cap a Donosti, cap a Guipúzcoa, ara com...
1: Bueno,
0: com es gestiona?
1: Com et dic, també veus que és una part més de la teva vida, no? Laboral o de la teva feina, no? per sort mai m'havia tocat fins ara, no?, fer aquests moviments amb família, no?, perquè no és mateix, al final estàs tu sol i t'has de moure, doncs, bueno, ho assumeixes, no?, fitxes a un altre lloc, busques pis i te'n vas i comences a treballar i t'ho vas trobant, no? Ara ja amb família és tot una mica més complicat, no? Al final has d'arrossegar ja pues, la dona que té feina, has de moure els dos nens que van a l'escola, i llavors és començar de 0 o 104, no?, que ja és més complicat. És la primera vegada que em passa. Potser d'aquí 2 mesos o 3 podem parlar i t'ho puc explicar millor, no? Però bueno, tinc la sort que al final la Laura, la meva dona, ella sempre també m'ha ajudat molt, m'ho ha posat molt fàcil, i és la primera que m'anima i diu, bueno, si hem d'anar a una altra ciutat, coneixerem gent nova i ja ens ho trobarem, no? Però bueno, ja et dic, ara ja pensant a veure on anirem i per, sobretot pels nens, no? A mi em preocupa una mica, doncs, això, l'escola dels nens, on els portarem, m'ha agradat com tenir-ho tot una mica organitzat i aquesta incertesa, doncs, bueno, genera una mica d'angoixa.
0: Sí que us donen facilitats per això, és a dir, quan entres sí. en un club, evidentment, no? Les facilitats dels que teniu família, dels nens, de poder anar a l'escola, eh?
1: Sempre, sempre els clubs, per sort, t'ajuden molt, t'orienten, molts amb tema vivenda, doncs, bueno, inclús molts clubs ja tenen vivenda i te les ensenyen i no has de buscar, bueno, la veritat és que no ens podem queixar.
0: Què els heu dit als nens? Perquè el petit és molt petit, però sí. el gran ja no és tan petit.
1: El gran ja l'anem preparant des de fa ja algunes setmanes. Bueno, tenim la sort que encara és una edat, són 5 anys, no? Ell és conscient, però bueno, és un nen que encara no... És molt social, a ell li encanta conèixer gent nova i creiem que s'adaptarà bé i que no tindrà problemes.
0: Jo t'ho he de demanar, el futur, perquè és clar, el Dani plega del Manresa, però evidentment... Què? Què em pots explicar?
1: A dia d'avui no... sí que comença a haver-hi possibles interessos d'altres equips, però encara no tenim definit ni on anirem, diguem. O sigui que estem encara en una fase molt inicial. Mm-hmm. Però, bueno, que seguiré jugant al bàsquet, segur.
0: Quant temps? Quan...
1: Any a any. Ja ara no poso un marge temporal, no? El meu objectiu és disfrutar, de moment l'any que ve, i anar veient, no? Tothom que conec del món del bàsquet, que ja s'ha retirat, sempre em donen el mateix consell, que és disfruta mentre puguis, perquè després ho trobaràs molt a faltar, no? I llavors, doncs, bueno, de moment vull seguir jugant un any més i ja veurem on i quant de temps durarà.
0: Mm. I llavors què? Perquè, clar, entenc que també no és fàcil de pensar. He estat des de, no?, des de quina edat, Dani, jugant a...
1: 5.
0: Des dels 5 anys jugant a bàsquet, no? I de cop i volta has de pensar també. Jo entenc, que aneu, que vagis any a any, però suposo que també penses en el moment en què pengi les sabatilles, què és el que faré? Què t'agradaria fer, Dani?
1: Doncs aquest és una mica el dilema dels esportistes, una mica, no? Perquè és com tu dius, al final, doncs mira, des dels 18, porto 18 anys dedicant-m'hi professionalment i que d'un dia per un altre, no d'un dia per un altre, no? Perquè ja ho vas veient, no? Que s'apropa, però bueno, que et diguin, no, ara has de dedicar-te a una cosa completament diferent. Doncs bueno, tinc els meus estudis, tinc la meva carrera, tinc cosetes, no?, fora del bàsquet ja, però no tinc del tot clar encara... On podré posar-m'hi, tema finances és un tema que m'agrada molt, no sé si em deslligaré completament del món del bàsquet, ja et dic, no tinc gens clar, crec que encara tinc temps per pensar-hi i per anar preparant, no?, aquesta etapa posterior, però encara no tinc molt clar on.
0: Mm-hmm. Parlem de companys, parlem d'entrenadors, els minuts van passant. Amb tots aquests anys, no sé si és molt difícil triar un entrenador, hem estat, no?, aquests darrers anys amb Diego Campo, Pedro Martínez... Amb qui et quedes? És molt complicat triar algú, perquè suposo que cadascú té una manera
1: clar,
0: de fer-ho diferent, no?
1: Sí, no, totalment.
0: No?
1: Jo crec que són dos grans entrenadors, he tingut sort en aquest sentit, no?, de poder coincidir amb ells dos, però bueno, jo crec que m'ha marcat per temps, no?, i per una mica, per moment de la carrera, òbviament m'ha marcat una mica més el Pedro, no? Jo arribo aquí que potser encara no estava del tot consolidat a la Lliga, no?, quan fitxo a Manresa, i jo crec que en Pedro, doncs, bueno, tinc un creixement molt important, no?, com a jugador que em dona un reconeixement i que em dona, doncs, això, no?, l'estar assentat completament a la Lliga i ser un jugador important. O sigui que jo crec que si hagués de triar un, no?, ja et dic, estic molt, molt agraït a tots dos, però potser per circumstàncies del Pedro.
0: I de companys, perquè clar, al llarg de tots aquests anys I el que dèiem, cada any el Manresa ha de fer quasi bé un equip nou, no sé si quasi bé, però sí. Són molts companys, continua la relació amb els companys que hi ha hagut, és més complicat això, tot plegat, mantenir relació, perquè clar, entenc que també els jugadors estrangers no marxen fora molts.
1: És complicat, sobretot...
0: Hi ha gaires grups de WhatsApp, Dani, d'això.
1: Bueno, sí, es van fent grups cada temporada, però es van desfent, no? Igual que es fan, no? Al final, és el que dius. Els companys, bueno, òbviament amb els que són catalans o nacionals, doncs sí que pots fer, no? O acostumes a tenir una mica més de relació, no? Amb el Guillem jo he compartit 6 anys, òbviament, no? Som molt bons amics. Dani García, Juan Pibaulet, no? Que també va estar 5 temporades, amb el Marcis, que he tingut la sort també de compartir 5 temporades. Bueno, sí que considero que tinc amics dins del món del bàsquet, però bueno, és veritat que al final, quan canvies tan sovint, no, de companys, doncs arribar a establir una relació una mica més personal és una mica complicat, no? Però bueno, també, igual que amb els entrenadors, he tingut molta sort amb els vestidors que hem tingut a Manresa. Jo crec que és una de les coses que es fan molt bé, no? I del secret, no? de que això funcioni tan bé, que s'acostumen a fitxar bons jugadors i bones persones, no? O sigui que, molt bé.
0: Escolta, Dani, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, que et puguem anar veient, per les pistes. Si vens a casa et rebrem superbé i molta sort, de veritat, i moltes gràcies per tot.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
1: Tuya.
0: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
1: Sí, tu prima.
2: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
3: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
4: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
3: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Migdia central, Eli Pagant.
6: Avui nosaltres ens en volem anar fins a Súria. Volem parlar d'una iniciativa que combina patrimoni, educació i participació ciutadana. L'Ajuntament de Súria i l'Institut Migmon han recuperat la campanya d'excavacions arqueològiques després de 2 anys d'aturada. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat a l'Albert Fàbrega. Ell és el regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Súria, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central de Ràdio Manresa. Albert, què tal? Molt bon dia, com estem?
7: Molt bon dia. Bé, què tal?
6: Com dèiem, heu decidit, doncs, després de 2 anys, recuperar aquestes excavacions arqueològiques. Albert, com ha anat això? És a dir, per què es recuperen, per què es van parar i per què es recuperen? Perquè jo recordo, doncs, no, any rere any tenir aquestes notícies, ara l'estiu, de parlar amb vosaltres, i d'aquestes excavacions es van parar. Per què? I per què, doncs, ara heu decidit que es tornin a tirar endavant?
7: Sí. Bueno, sí, realment durant molts anys hem anat fent campanyes d'excavació en aquest format. A veure, es van aturar perquè el jaciment on estàvem treballant, on hem estat treballant els últims anys, que és el jaciment de l'església i la torre del Puig de Sant Pere, com a jaciment arqueològic ja està esgotat, o sigui, ja s'havia esgotat tot el jaciment i ja s'havia acabat. Diguéssim, clar, les excavacions tenen un tempo, no? És a dir, al moment doncs, que el jaciment s'esgota i ja està, no? S'havia acabat. Llavors, les actuacions que ja s'havien de fer, que s'haurien de fer en un futur, és tot el tema doncs, de consolidació, d'adequació per fer-ho visitable, etcètera, etcètera. Però, bueno, aquí doncs, és propietat privada, hi ha algunes dificultats, però, bueno, en tot cas, com a actuació arqueològica, aquell jaciment estava esgotat. Llavors, per altra banda, clar, Súria, bueno, Súria i tot arreu, hi ha el que hi ha, no tens un pou, diguem, que no s'esgota mai de possibles jaciments on excavar i tal i tal. Bé, en aquest cas, no teníem cap nova notícia ni cap indret on poguéssim anar doncs, a excavar i veure què hi havia. Llavors, per això es va aturar, no? Què ha passat ara? Bueno, doncs fa uns mesos, els propietaris, això on anirem aquest any és a la zona del Samuntà, on ja havíem excavat fa anys, en un altre indret. Els propietaris ens van avisar, van fer una neteja de bosc i tal, una esbrossada, i ens van avisar que havien trobat doncs, unes restes que els hi semblava que podia ser molt similar al que havíem excavat fa anys del Mas de la Garrigosa, un mas medieval. Bueno, ho vam anar a veure, va venir la nostra arqueòloga que dirigeix aquests últims anys de les excavacions, la Cristina Belmonte, s'ho va mirar, li va semblar interessant, els propietaris molt interessats en què s'excavés i em dona tota mena de facilitats, i vam dir, bueno, doncs, val, ja està, doncs ho tirem endavant, I per això doncs, ara tornarem a engegar aquestes campanyes. Però, clar, no està garantit que això perduri, diguem, indefinidament, perquè, clar, vull dir, arriba un moment que tampoc no som, jo què sé, no som Roma, no?, que podries estar acabant eternament i no t'ho acabaries mai, bueno.
6: Escolta, Albert, llavors, per això s'ha escollit, és a dir, l'excavació arqueològica que arribarà a la seva 19a edició és aquesta zona de la Miranda, eh?, i del Samuntà, que deies, eh?
7: Sí, és... bueno, en principi, és clar, quan fins que no s'escavi tampoc no ho sabrem, tot això, l'aspecte, el que es veu ara i el que sembla és... doncs això, un típic mas medieval, seria el germà bessó del de la Garrigosa, o sigui, bueno, aquestes estructures d'una sola planta, horitzontals, fetes contra el cingle, aprofitant els cingles com, i les baumes com a sostre i com a paret de fons. Està geogràficament ubicat en una posició, diguem, quasi bé idèntica, es diuen un vessant de la muntanya mirant a sud-sud-est, mirant a la vall, una mica per sobre de la riera, és a dir, és quasi bé una còpia, i a més està com a uns 500 metres aproximadament del de la Garrigosa, no? I això també és un fet que ens ha engrescat molt a tornar a posar-nos en aquesta activitat, perquè en aquest tram de la Riera d'Hortons, la Riera d'Hortons, pel que no la conegui, és una tributària del Cardener, té una conca molt llarga, o sigui, neix a Serrateix, habitualment doncs, no porta massa aigua, com la majoria de rieres, però en algun cas, doncs, també com totes les rieres, té els seus ensurs, no?, que comença a baixar. Bé, en tot cas, en aquest tram mitjà baix de la Riera d'Hortons, a part de la Garrigosa que vam excavar i aquest de la Miranda que excavarem, encara hi ha un

0: però hi ha també l'Institut Mig Món. Quin paper juguen els alumnes, l'Institut? Com va? Com ho teniu?
1: Sí, aquest és el format que hem utilitzat sempre des de fa ja molts anys que vam començar i que ens ha funcionat sempre molt bé. És a dir, el promotor de l'activitat és l'Ajuntament, evidentment, amb els permisos de la Generalitat preceptius i tots els tràmits corresponents. Llavors, la direcció de l'excavació és un arqueòleg. N'han passat 3 o 4 llars dels anys, però ja fa bastants anys que la que dirigeix les excavacions doncs és la Cristina Belmonte. I llavors, diguem entre cometes, per entendre'ns, els que col·laboren al peonatge, els que treballen, els que piquen, bueno, hi ha alumnes de l'IES Mig Món, no? Això, com una activitat seva, que l'Institut també doncs, la promou i li agrada i tal, i ha variat, i varia al llarg dels anys la quantitat de nois que venen perquè van funcionar també una mica de les dimensions del jaciment, no? En aquest cas és petit, per tant seran uns 10-12 nois, a Sant Pere del Puig havíem arribat a 25 o 30, però aquí és impossible, no? I bueno, és aquest format, és dir, ells, l'excavació comença el 22 de juny, que és dilluns, acaba, dic de memòria, em sembla que és el 3 de juliol, que és divendres, si no vaig mal fixat. O sigui, són dues setmanes, són aquelles dues setmanes del matí. O sigui, cap allà a les 8 ens hi posem i, bueno, cap allà, ara, clar, a veure la calor també que fa, perquè ja portem uns dies que... Però, bueno, cap allà a la 1, a quarts de dues, es plega. I també hi participen adults voluntaris, també variable, 3, 4, 5 persones. Uh-huh. És aquest format el que hem utilitzat sempre.
0: Uh-huh. Com llavors és l'Institut que demana als alumnes que s'hi vulguin apuntar?
1: Nosaltres, sí, nosaltres això ja ho vam fer, deu fer una o dues setmanes. El tècnic de cultura de l'Ajuntament doncs, va a l'Institut a explicar-los doncs, als nois això, no? Explicar-los què es farà, on es farà, quan es farà, com es farà, o sigui, explicar-los l'activitat. Llavors, ells, els que els interessa, s'apunten. En principi, doncs, les places és l'ordre en què s'apunten. És a dir, primer, quan s'acaba, és un plat i se sentim tu molt, doncs es talla, no? I ja està, o sigui, ells s'apunten i a partir d'aquí doncs ja engeguem. Evidentment, vull dir, i nosaltres hi posem el transport, els hi donem esmorzar, se'ls hi donen passis per la piscina, bueno, al final, l'últim dia, quan es tanca que es fa la visita, diguem, d'autoritats o de la gent pública, no només autoritats, de la gent que vulguin a veure, doncs els hi paguem un dinar i, bueno, és això.
0: Uh-huh. Al llarg d'aquestes, dèiem, que deia l'Alberto, deia, Sorino i Roma, però al llarg d'aquestes campanyes arqueològiques, al llarg d'aquests anys que heu fet, home, Déu-n'hi-do, també heu anat trobant cosetes,
1: Sí, aviam, per exemple, aquest que hi hem dedicat tots aquests últims anys, el de Sant Pere del Puig, és un jaciment important, és medieval, però té una dimensió gran i és important i s'han trobat materials. De fet, a part de les memòries, aquest jaciment fa... Ara t'ho diré memòria, però perquè passa el temps molt de pressa, però el dia que deu fer poder 3 o 4 anys es va presentar en una tribuna d'arqueologia a Barcelona, a la Generalitat, al Departament de la Cultura. Vull dir, és això, no estem parlant d'això, no?, dels monuments de la cultura clàssica, d'allò, però, bueno, és dir, nosaltres pensem que sí, que hi ha una... I sobretot perquè ens ajuden i ens han ajudat molt, i aquest és l'objectiu, a entendre la història de Súria d'una manera cada vegada més rigorosa i més precisa, i en alguns aspectes, fins i tot, que es poden extrapolar diguem, a nivell doncs, comarcal o a nivell de Catalunya. Doncs, la forma de vida, això dels masos medievals, és una cosa molt poc coneguda i molt interessant, o sigui, perquè t'està dient la vida d'aquella gent, doncs això, als segles 11, 12, 13, no? Vull dir... clar, es coneix més o menys bé doncs, que si les grans catedrals, els palaus, els no sé què, els nobles, però la gent, no? La gent, els pagesos, com vivien realment, no? Perquè no són els

0: casos que veiem ara o que hem vist sempre. No, és una altra història. Sí, nosaltres per això ho fem, o sigui, estem satisfets tant pel que representa i pels nens, pels nanos i pels alumnes. És, vull dir, a veure, jo sempre he posat el mateix exemple. Des que vam començar, qui solia, ara també t'ho diré de memòria, però jo diria que almenys 3, 4 o 5 nanos que quan feien l'ESO i tal havien vingut a excavar, són ara arqueòlegs, i no hi havia hagut mai arqueòlegs locals, no? Ho han triat com a professió, o com a vocació, vull dir, no sé, té uns retorns que nosaltres pensem molt interessants, doncs, pels nanos, per després quan estudien, quan es fan adults. Altres, per exemple, ara et posaré un exemple que d'allò, l'actual alcalde de Súria havia vingut a nosaltres a excavar com a alumne, saps? Vull dir, bueno, cadascú s'endú el que s'endú de record i ho valora, però en general estem molt... Bueno, sí, si no, és que ja no ho faríem, eh?
1: Home, és que jo clar, trobo que també és una gran experiència pels joves, eh, Albert?
0: Sí. Nosaltres, i sempre, el problema no ha sigut mai la falta de dir és que ara no tenim prou... No. Sempre el problema ha sigut que hi ha hagut gent que li hem hagut de dir que no. Sí, nanos i alumnes que els hem hagut de dir que no, perquè arriba un punt que és immanejable per les dimensions del jaciment, pel propi... Vull dir, normalment hi ha un o dos monitors una mica que també els controlen, perquè, clar, l'arqueòloga sola tampoc no... Vull dir, així, el problema sempre ha sigut per un excés de demanda, mai per un... perquè ens trobéssim de dir, ostres, que aquest any no tenim ningú que vulgui venir, saps?
1: Doncs aquesta excavació arqueològica que arriba doncs enguany a aquesta seva 19a edició del 22 de juny al 3 de juliol al jaciment del Mas Medieval de la Miranda, en aquesta zona que ens explicava l'Albert del Samuntà, i amb la participació voluntària que són alumnes de quart d'ESO d'aquest institut de mig món de Súria. Avui nosaltres li agraïm molt a l'Albert Fàbrega que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Ell, recordem, és regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Súria. Albert, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, ja ho sabeu, quan acabem, evidentment ja rebreu la invitació per si voleu pujar, que és quan s'explica el resultat de la campanya, i, bueno, i sempre que vulgueu, aquí estem, i moltes gràcies per donar-nos a veu.
1: Que vagi molt bé, molta sort, Albert.
0: Vinga, gràcies. Adéu, bon dia, adéu.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 22 de juny. El primer passeu d'estiu d'aquesta temporada. I quin estiu, com ha arribat? Seguint amb la tònica d'aquest cap de setmana, aquesta setmana que tot just arrenquem arriba també amb els termòmetres que toquen sostre. Esperem que aquesta onada de calor no s'allargui gaire i que les nits tòrrides no es converteixin en la tònica dels anys que venen. Tot i que molt em temo que això ja és demanar massa. Però bé, a veure, no ens posem pessimistes, que avui és dilluns i com ja sabeu, els dilluns toca parlar d'esport. I com sempre ho fem amb la inestimable companyia del Sergi Vázquez, que avui ja ens explicarà. Sergi, què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. També, bueno, de dilluns, eh?
1: Sí.
0: Avui ens vindràs a explicar una mica, la setmana passada ja ho dèiem, el Mundialet Intercultural de Manresa, que va començar dissabte, a veure com ha anat anant. Abans, deixeu-me que saludi les persones que avui ens acompanyen, són el Xavier Perramon i el Josep Guardiola, tots dos molt vinculats al pickleball. Què tal, com esteu?
2: Bé, molt bé. Comencem bé.
0: Aviam, Xavier, començo per tu, perquè ets ni més ni menys que el cofundador i administrador del Shooter Club Pickleball and Life, que, per qui no ho sàpiga, és el primer club indoor de pickleball del Bages, que està ubicat a Sant Fruitós de Bages, i que compta amb 9 pistes cobertes, i que a hores d'ara és el club indoor de pickleball més gran de Catalunya, poder fins i tot de l'Estat, no ho sé, ja ens ho dirà el Xavier, i un club que, diuen, busca crear una comunitat al voltant d'un esport accessible, social i intergeneracional. Amb moltes ganes de conèixer exactament en què consisteix i també de saber on et va portar a tu, Xavier, què et va portar a tu, Xavier, a obrir aquest espai, i que no l'he presentat al Josep, que està molt vinculat al pickleball, i el Josep és la mà dreta amb nivell de màrqueting i comunicació del Xavier amb tot el que té a veure, doncs, amb aquest Shooter Club Pickleball and Life. Aquest and life també em té intrigada. Per tant, comencem pel principi. Xavier, empresari apassionat de l'esport de raqueta o de l'esport, no?
2: Sí. Jo sóc manresà, fill d'empresaris, i tinc bastanta inquietud en desenvolupar projectes, i un d'ells és l'esport, no? Vaig començar el 2016 amb una fàbrica de pales de pàdel, que la vam obrir a Olius, Solsona, perquè, bueno, era una oportunitat que va sortir arrel d'unes persones que ja estaven fent algunes pales en petit format, i ens van demanar si volíem entrar en aquest sector. Ho vam fer, i en 10 anys, avui, hi ha una fàbrica, avui podria ser l'única fàbrica que hi ha a Catalunya, perquè tothom se n'ha anat a fabricar pales a Xina, però el cost que té fer una pala de pàdel, que és molt complexa, i nosaltres ens hem quedat aquí per fer una pala premium, que diem, amb la qualitat el més alta que es pot fer, i bé, és una pala que es pot comprar aquí a la web de la del club, o en algunes botigues de per aquí, que trobareu. Després va arribar el pickleball, ens vam enterar, cosa que es va inventar fa més de 50 anys, fa 60 anys que es va inventar.
0: El pickleball fa més de 60 anys,
2: i el pàdel? I el pàdel és uns 30-40 anys. Aquí a Espanya ha tingut un recorregut de 20 i pico d'anys, i s'ha fet el mercat número 1 del món. Espanya és el mercat número 1 del món de pàdel, de practicants. I avui ja s'ha estabilitzat bastant el pàdel, ja no creix en número de jugadors, però sí que creix, diguéssim, amb qualitat de les pistes. Les pistes ja no se'n creen masses nous de clubs, però sí que els milloren. Entre que tot això del pàdel, jo me'n vaig enterar a través d'un comercial que treballava per AUSA, perquè jo sóc ex-AUSA, la fàbrica d'AUSA, que la va comprar uns americans. Jo vaig invertir en el pàdel i ara estic invertint en el pickleball.
0: Però explica'ns com el descobreixes i
2: el
0: com és que el descobreixes després que el pàdel, si el pickleball ve abans.
2: No, el pickleball sí, això
0: sí,
2: ve
0: però
2: abans.
0: Sí, descobreixes
2: i
0: després.
2: I el descobreixo perquè hi havia un comercial d'AUSA treballant als Estats Units que em va dir, diu, home, aquí se juga molt més a pickleball, no pas a pàdel. Intentàvem entrar als Estats Units amb el pàdel. I era incipient el pàdel als Estats Units. Ara comença a introduir-se bastant més, però el pickleball era un esport molt consolidat, que la gent viatja, els viatjants juguen i s'entretenen caminen, van d'una ciutat a l'altra i juguen a pickleball. Hi ha aplicacions que et trobes amb algú i jugues a pickleball a molts llocs, és a dir, fins i tot pistes públiques te les trobaràs per Nova York, al Central Park. I llavors hi ha els clubs molt ben fets, sobretot a Miami, per la gent gran, els hi està anant molt bé, perquè hi ha un tema de control visual i control mental i de moviments tipus ball, perquè és un esport bastant lent, tot i que es pot jugar professional amb molta rapidesa, i s'ha imposat, és a dir, als Estats Units és l'esport que més creix els últims anys, i també al món, es diu, Àsia comença a jugar bastant, i Europa, evidentment, també ja s'està introduint, Espanya ja s'introdueix, ja hi ha lliga professional, i s'està convertint en un esport molt social.
0: Però clar, Xavier, tu comences, és a dir, per aquest comercial que coneixies, t'assabentes que existeix el pickleball, però tu en aquest moment estàs immers en el pàdel, és a dir, tens la fàbrica Olius, sí. En quin moment dius, ep, potser també puc començar...
2: Pues el 2022 que inaugurem una ampliació de la fàbrica, allà presentem la primera pala.
0: De pickleball, eh?
2: Sí. Perquè anava insistint, ostres, però si és el pickleball el que arribarà o s'imposarà, ja ho veuràs. I realment tenia raó. Estem al 2026 i en uns dos anys estan sortint iniciatives de tot tipus, fins i tot la lliga professional de pickleball, que l'ha comprat la DAM. DAM té una fundació, abans tenia la Lliga Mundial del Pàdel, ara té la Lliga Espanyola de Professional de Pickleball, de moment només espanyola. I van fent proves a diferents llocs d'Espanya amb jugadors semiprofessionals, perquè cobren poc encara, els jugadors de pickleball. En canvi, els de pàdel ja estan cobrant unes fitxes molt, molt elevades, perquè a Espanya el pàdel és un esport molt implantat.
0: T'anava a demanar, a què atribueixes el fet, perquè el pàdel entenc que també s'inventa als Estats Units, o també neix als Estats Units?
2: No. Va inventar un tal senyor Corcuera, un empresari mexicà, es cansava anant a buscar pilotes de tenis i es va crear una pista mini o semi, semblant a una de pàdel, amb parets, i d'allà l'Alfonso Honejole, un de la Jet Set de Marbella, ho va veure, eren amics, i s'ho van portar a Marbella. Wow. Marbella van començar a jugar a pàdel, llavors va arribar l'Aznar, que el promocionava a Madrid,
0: vale.
2: I va fotre un esport de categoria, perquè juguen la gent Jet Set. Té aquesta una mica connotació al pàdel, eh?
0: S'ha popularitzat una mica per
2: això. Sí, i a Barcelona hi ha uns clubs de pijeria que no t'imagines, eh? Uns clubs bestials.
0: Però és
2: perquè està de moda, s'ha posat de moda.
0: Sí, i és el que dèiem, no? I llavors, com que es vol arribar a totes les franges d'edat, es van a fabricar les pales a la Xina perquè surtin més barates,
2: sí,
0: no?
2: Sí, correcte.
0: Clar, llavors, quina diferència a nivell, ara que dèiem això de recursos, perquè dius, hi ha fins i tot pistes públiques de pickleball als Estats Units, és molt més barat pel jugador el pickleball que el pàdel?
2: Sí.
0: Diferència de preus de pales, per exemple?
2: La pala pot valdre una quarta part.
0: Escolta, ensenya-la, Xavier.
2: Una quarta part que una bona de pickleball pot valdre una tercera part d'una de pickleball.
0: I això amb gent que no...
2: Però bueno, no, jo no crec que sigui el tema rellevant, el preu, perquè te'n vas a esquiar i uns esquís valen quatre vegades més. I una bicicleta val 5.000 euros.
0: Sí, però segons qui ja no hi anirà.
2: No.
0: I potser si una pala de pickleball costa 35 euros...
2: Però també ja no és un problema. La pala no... En el pàdel parla de que la pala és molt important, ha de ser de qualitat. Sí, clar, si és de fibra de carbono i té una sèrie de material, no et faràs tan mal al braç i... La de pickleball és menys rellevant, la tècnica d'una pala, és menys rellevant. A part que tu pots anar a jugar i te la lloguen per un euro, vull dir que al final...
0: Veus?
2: Nosaltres lloguem per un metro, un euro 20, la pala. Vull dir, no cal ni que la compris.
0: Clar. Sí, escolta'm, seguint una miqueta amb el pickleball, perquè vosaltres ho teniu com molt al cap, però potser hi ha molta gent que no en té ni idea, no? Una de les altres coses que potser és el que més ho diferencia tant del tennis com del pàdel és la pilota.
2: Sí.
0: La pots ensenyar en pantalla i explicar-nos per què és així la pilota i amb quin motiu?
2: La pilota és de la forma d'una de tennis, de mida, però es va voler que no passés perquè doncs, no és fàcil de tornar o perquè no et canses tant, o etc. I a la vegada es van inventar fer-hi uns forats perquè el passar el vent per dins fa que en lloc de volar planeja, dir-ho d'una manera més entenedora. El planejar, tu, encara que piquis molt fort, la pilota no agafarà una velocitat que quasi ni la veus, que és el que passa al pàdel. En canvi, aquesta la veuràs molt millor i tindràs més temps de tornar-la sempre. I a part, la gent gran, que és el que avui als Estats Units els avis hi juguen bastant, i que aquí és una de les prescripcions que es donaran des de la sanitat, de dir, si vols fer un esport, fes el pickleball perquè no té exigència física. La pala no pesa i la pilota tampoc. El fer un impacte és 10 vegades menys fort que una de pàdel.
0: I seguint una miqueta cronològicament, és a dir, d'acord, comencem i el 2022 més o menys traiem al mercat la primera pala de pickleball. Com es comença aquí? I s'acaba inaugurant l'espai més gran de Catalunya pensat per pickleball amb 9 pistes indoor. És a dir, durant aquests 4 anys, què ha passat per acabar... Perquè ara fora pantalles ens deies això, que hi ha una persona, bueno, el director general de la DAM, que et deia que no havia vist mai...
2: L'amo de la DAM. Un dels amos.
0: Sí. Que no havia vist res semblant a tot el món.
2: Bueno, encara ens diuen que estem bojos.
0: Sí, eh?
2: Només que ho fem un club. Si això no ho coneix... Que
0: és incipient, encara.
2: Bueno, pues, darrere hi ha una fàbrica. Això primer, el club i la fàbrica es diuen el mateix. Estan, diguéssim, suportats per una marca, no? Aquesta marca té uns valors, que és l'esport i salut, i primer a través del pàdel, però al veure que el pickleball tenia uns valors molt més d'inclusió social, de salut, més econòmics, més... tot tenia avantatges, fins i tot la construcció d'una pista, amb una pista normal, ja marcant en ratlles i posant-hi una xarxa també molt econòmica i les pales que també ho són, ja tens una pista de pickleball. I fins i tot en petit format, es fan en petit format les pistes. Doncs vam veure que això tenia que venir i a mi em diuen, oh, és que sou uns visionaris. Som uns visionaris, però fins que no es consolidi el pickleball o sigui molt més conegut a Catalunya, hi ha un recorregut i som conscients d'això. Llavors, vam veure que podíem estar en unes naus o dir, on fem un club? A l'aire lliure, en un espai obert? Sí. Bueno, no, fem-ho indoor, tinguem un gimnàs, tinguem uns vestidors, una cafeteria, i vam trobar un espai que reunia les condicions perfectes, perquè tenim pistes amb dos nivells, amb tres naus, i això ens permetia tenir 9 pistes, més vestuaris, vestidors i restaurant i gimnàs. I vam dir, ara és la nostra. Que sí que tardarem anys a amortitzar-ho, sí, perquè la inversió ha sigut elevada, però els projectes es fan pensant en 5-10 anys. Abans dels 5 anys ho haurem amortitzat, potser sí. Però, bueno, ho podíem fer i ho hem fet. I aquest és el motiu, que és un esport que arribarà.
0: No, si heu fet aquesta inversió, la convicció ha de ser segur. Tu, Josep, quan entres en l'equació? Diguéssim, què t'enamora del pickleball? Perquè entenc que si no t'hagués convençut el pickleball no estaries aquí defensant-lo, no? Diguéssim.
1: Bé, la veritat és que el pickleball m'enamora perquè jo vaig començar-lo a practicar perquè primerament hi va haver una agrupació de gent que es deia Associació Pickleball Bages, que jugàvem a pickleball a Sant Fruitós, al Montsenyor Givert, bueno, amb unes pistes...
0: Això de quan estem parlant?
1: Fa 4 anys, 3-4 anys o així. Però era una associació de gent que érem amics, no estaven ni constituïts, diguéssim, no? I llavors, a partir d'aquí, quan el Xavier, que ja més ja ens coneixíem i havíem fet moltes coses, ell va veure l'oportunitat i, a més, la visió de que el pickleball és un esport que tindrà molt recorregut, doncs, escolta'm, jo em vaig apuntar amb ell amb aquest projecte perquè, a més, és veritat que és un esport que està vinculat a la Federació Catalana de Tennis, o la Federació Catalana de Tennis, té un suport, suport esportiu molt important i bo, diguéssim, i lògicament ell, quan va decidir fer el club indoor, ho ha fet perquè un dels elements que és important en el pickleball o que poden perjudicar a l'hora de jugar al pickleball són les inclemències meteorològiques, diguéssim. És a dir, si amb aquestes calorades que fa no pot jugar pickleball a l'exterior, si fa molt vent, la pilota, com que no pesa, tampoc no et dona peu a poder això, i per tant el fer-lo indoor ha permès que sigui un lloc que es pugui jugar tot l'any i que hi pot venir a jugar amb la gent. I tothom qui ve li agrada? Bé, tu vas provar per l'Expo Bages.
0: Sí, bueno, amb una calorada de mil dimonis, clar.
1: Però a tothom li agrada i la majoria repeteixen. L'única veritat que encara no hi ha molta comunitat i entre tots hem de fer aquesta comunitat.
0: Mm. Clar, també és un esport molt agraït. És a dir, bueno, ara estem veient aquí imatges de la inauguració. Home, va ser, vull dir, molta gent, molta afluència de gent. És a dir, molta. Que genera interès és una evidència, no? Mira quines vistes. Però clar, és a dir, jo trobo que és això, és un esport molt agraït perquè, per exemple, els esports de raqueta, el que jo percebo, fins i tot el ping-pong, et pots frustrar fàcilment, ràpidament. És a dir, tornar-la, llançar-la bé... I no ho sé, pel que vaig poder provar jo a l'Expo Bages, que va ser poca estona, però era com que hi havia bastanta llibertat de moviments, no era difícil tornar-la, i que tothom en pot aprendre, no? Suposo que per aquí ve la paraula inclusiu.
1: Clar, sí. Jo et diria una de les coses principals que té és que el tenir aquesta pilota foradada i que no corre... quasi sempre pots arribar-la a tocar i a tornar-la. Una altra cosa després és que en tinguis més coneixement, menys, i la posis dintre i facis una mica la normativa. Després, és un esport que no és agressiu ja per si sol. Per tant, tu, per exemple, una de les característiques primeres que hi ha és que quan tu saques has d'esperar que el retorn boti la pilota per tu retornar-la. Per tant, no és com el pàdel que ja tu saques i vas a de seguida.
0: Totalment.
1: I per tant, aquests elements fa que sigui un esport que... D'això. Llavors, quan si veieu vídeos de pickleball, veus molt que hi ha un espai que la gent no trepitja, que se'n diu la cuina, que és la que està enfront de la xarxa, que només la pots trepitjar si la pilota ha botat dintre. Per tant, no pots voleiar, no pots apropar la red, voleiar cap a l'altra banda i tot això. Per tant, totes aquestes accions fan que no sigui un esport agressiu i que hi pot jugar tothom. I per això molts cops famílies poden jugar-hi tranquil·lament. I nosaltres ens està venint els caps de setmana famílies senceres, pares amb fills, a jugar perquè és un esport que s'entretenen tots junts.
0: Però et pots arribar a cansar, és a dir, perquè de vegades, jo què sé, el meu pare mateix feia pàdel, i si feia pàdel era per suar, per cansar-se, també es pot?
1: I tant, i més i tot perquè els punts són més llargs, o sigui, que el pàdel. Bueno. Perquè al final estàs jugant molta més estona amb
2: l'atenció... L'energia que tu fas servir per jugar a pickleball és una tercera part o una quarta part que la de pàdel.
0: Clar, llavors, per això et pot allargar més un
2: pla. Sigui el nivell que sigui, eh? Si juguis per entretenir-te o per fer partit.
1: Sí.
2: El pàdel és moqueta. Només moure't, ja la moqueta se t'enganxa en els peus, no?
0: I el pickleball què és?
2: És llisa.
1: És
2: un grip amb una certa rugositat. Les pistes que tenim, això per entendre una mica el nivell, si juguen les finals de l'ATP de tennis d'Austràlia. Els millors jugadors d'Europa ja han jugat aquí i d'Espanya, i han dit, noi, ens encantaria poder entrenar aquí. I també ja estem parlant...
0: O sigui, han vingut ja,
2: sí.
0: Els millors ja han passat per aquí.
2: Sí, no.
0: Mare meva.
2: I tant, home, és que la gent quan s'han enterat venen a fer tornejos, etc.
0: Però que fa un mes i mig que veu inaugurar.
1: Sí,
2: el 16 de febrer vam inaugurar.
1: El 16 de febrer vam
2: obrir
1: per donar-li un rodatge a tot el club.
0: Llavors la inauguració va ser el maig.
1: Sempre hi ha aquelles incidències típiques de situacions i coses.
2: Sí, perquè és una instal·lació grandiosa.
1: I llavors vam fer fa un mes i mig que vam fer la inauguració oficial.
0: Però
2: no ens volem comparar, però hi ha el Montmeló per anar a fer carreres de cotxes i motos, i hi ha el pickleball nostre.
1: A dia d'avui és el millor club d'Espanya, segur, perquè, i d'Europa segurament també, perquè no hi ha molta tradició amb aquest, això, principalment per el fet de ser interior, per les instal·lacions que té, i tots els clubs de Catalunya que tenen pistes i que són clubs esportius venen a entrenar un cop al mes o un parell de cops al mes venen a entrenar
2: i cada cop més, eh?
0: Wow.
1: Gent de Tarragona, de Girona, clubs esportius que, de pickleball, que ja n'hi comencen a haver uns quants, doncs venen a entrenar aquí perquè les instal·lacions els hi permeten.
2: Tots són clubs de tenis, o gairebé tots, o algun de pàdel, que afegeixen una pista o dos de pickleball. Hi ha algun que en té quatre, però...
1: La majoria a l'aire lliure.
0: Què et sembla, Sergi?
2: I mica en mica anirà quallant, estem convençuts.
3: No, impressionat, eh? Primer per la història d'un esport tan practicat a l'altra banda de l'Atlàntic i que arriba aquí. Aquestes instal·lacions i el que hem vist, espectacular. I res, no? Aquí ara comentar, no? Tenis, pàdel, pickleball, doncs segurament, imagino que en el futur, no? Molts jugadors de pàdel, doncs a mesura que es vagin fent grans, doncs aniran a parar al pickleball, no? M'imagino, no? Uh-huh. Perquè... I no, és interessant.
2: Així, per... És així.
3: Sí, no?
2: Avui ve un grup de pàdel, algun ja està lesionat, i venen a provar-lo per fer un traspàs no definitiu, però ens sembla que ja és el moment. Són persones de 50 cap als 60 que juguen cada dilluns a pàdel com una religió.
0: S'enganxa.
2: Sí, però hi ha un problema al pàdel i és que t'has de trobar aquella gent que tenen el mateix nivell.
0: Totalment.
2: I que tens una parella. En el pickleball això es trenca completament.
0: Però llavors et pots avorrir si hi ha algú que li costa molt que te la torni.
2: No, jo ahir vaig estar amb una família que no en sabien i m'ho vaig passar molt bé, perquè veus que evolucionen ràpid, perquè s'aprèn molt ràpid i tu disfrutes amb la gent que ja la torna. Si ja te la tornen, ja està jugant a pickleball. En pàdel no, si no en saps, cada dos per tres buscar pilotes. I ja no et dic amb tenis. Aquesta és la diferència.
0: Parlem de les característiques d'aquest superespai. És a dir, a més, ubicació estratègica també, perquè al costat hi ha un pati vertical, que és aquest centre d'escalada, que a més també ha crescut amb una visió també, com vosaltres, de dir, a part de ser un espai per entrenar, també tindrem gimnàs i també tindrem un espai de restauració. Clar, aquí ja estàs convidant a la gent que si vol venir a passar el dia pot fer-ho, no? És veritat.
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir, llavors... diguéssim, què preteneu amb aquest bar, amb el gimnàs? És a dir, expliqueu-nos també la distribució, una mica l'espai, com l'heu concebut, si us veu emmirallar amb el pati vertical, si quan ho veu adquirir encara no existia ni el pati vertical, tot el que vulgueu.
1: Nosaltres, al final, el pickleball és un esport molt comunitari i molt social. Mm. Llavors, al final tu el que busques és un espai que et permeti fer una mica de tot. Primer de tot, no només ens centrem al pickleball com un esport que no és agressiu, sinó que busquem un gimnàs també, un espai, perquè tu algun dia dius, ostres, jo no vull jugar a pickleball tot el dia, això, però vull anar a un gimnàs i vull entrenar, doncs, uh-huh. o voldria entrenar, doncs ho aprofites. Però el més important de tot és que generes comunitat, i la cafeteria està pensada una mica per això, perquè al final el que necessitem tots és que també la nostra activitat, o el que se'n diu avui, la nostra salut emocional, uh-huh. també la treballem. Uh-huh. D'aquesta manera ho treballem una mica tot.
2: Així,
1: al final nosaltres treballem l'esport no agressiu, i ho pots fer mitjançant jugant a pickleball amb gent. Si algun dia no tens parella o no tens suficient gent per jugar a pickleball, pots anar al gimnàs i pots fer activitat esportiva, i després tens un espai comunitari de qualitat, a més, perquè això sí que a l'hora de fer-ho es va fer amb aquesta visió, de que puguis compartir doncs, amb els amics, amb la colla, amb la gent una estona després del post.
0: El post-entreno,
1: aquest element que és tan necessari per tots avui en dia.
2: Uh-huh. Aquí té molta importància el que el pàdel tot com capses fosques. Hi ha poques finestres.
0: Sí, és veritat.
2: Entres allà dins i dius, hòstia, tinc ganes de jugar a pàdel, però se t'importa un pito si les instal·lacions tenen una cafeteria, uns vestidors macos, la gent va jugar a pàdel perquè hi ha unes ganes de jugar, és veritat, enganxa, el pàdel enganxa. Però després, quan acabes, dius, bueno, anem a fer una cervesa, sí, una cervesa i unes bosses de patates, i t'estàs un rato allà fent la xerrada, que també agrada molt, eh? El postpartit. Això, als Estats Units ho van inventar fa molts anys, el country club. Tu vas al country club i vas a fer el que ha dit ell, la salut emocional i social. Tu vas a tancar coses, bueno, tancar negocis, vull dir, el que sigui, tancar una cosa que volies tancar amb una altra, sigui de negocis o no. Et trobes la gent de tot tipus de classe social o d'entorns diferents, de sectors diferents, subcultural, econòmic, etc. I allà fas vida social. Els clubs de golf als Estats Units es fa la vida social en un poble. Aquí Manresa ho teníem. Teníem el casino, teníem diferents entitats, el Centre Excursionista Montserrat, coses molt ben parides que es fa una comunitat de veritat. Hi havia el tennis, però el tennis ha perdut aquella personalitat que tenia de familiar. Ha canviat bastant el tennis. Llavors vam pensar que, diu, no, home, no farem el club social perfecte per Manresa o pel Bages, però sí que és molt important que la gent hi vagi i se senti còmode. Llavors, quan entres en el club, el primer que dius és, hòstia, quin espai més gran i alt i amplades i una cafeteria que et serveixen bé, uns vestidors que quan els veus també dius, hòstia, això no, no faran mai olor aquella de tancat, estan ben ambientats, ben decorats, tot amb fusta, tal.
0: I llavors jo puc entrar a la cafeteria només per fer un cafè, independentment de si entreno o no entreno?
1: Sí.
2: Ho pagues per ús, o per prendre un cafè o per jugar, te pagues el que val una hora i no t'has de fer soci.
0: Parlem una mica de preus, exacte, perquè hi ha, és a dir, qui es fa soci, però llavors hi ha, per exemple, si jo un dia vull anar-hi amb les meves amigues a jugar una partida de pickleball i punt. O que vull que un entrenador personal em faci un... Parlem una mica de tarifes.
1: Bé, al final nosaltres tenim tarifa per ser soci de tot el club, diguéssim.
0: Sí.
1: Però també hem detectat que hi ha gent que només de moment vol fer el gimnàs i que encara no vol jugar a pica, vol perquè no està... Llavors, per tant, hem creat la tarifa també del gimnàs, això, i la de pica. Però tot això que tenim amb tarifes que a partir de 30 euros a pica i 50 i poc les del gimnàs, també pots fer-ho, encara que ho vulguis fer un dia puntualment perquè ho vinguis a provar. No cal que et faci soci. Vine, prova-ho, per jugar a pica entre 4 i 6 euros jugaràs tu, i si sou 4, doncs et sortiran uns 4 5 euros a cada un, perquè la pista valdrà uns 20 euros.
2: I llogar la pala, que val 1,20 €.
0: I llogar la pala 1,20 €.
1: I si un dia vols venir també al gimnàs a provar-ho, pots aprovar. Llavors, nosaltres, què hem fet? Lògicament, el gimnàs no l'hem conceptualitzat, i per les imatges que heu pogut veure, no és un gimnàs de molta alta capacitat de gent que pugui venir. Volem més un entrenament més personalitzat, més recuperador, més de proximitat. Per tant, nosaltres no anem a competir amb els altres gimnasos que ofereixin uns serveis determinats. Nosaltres anem a buscar una persona que vegi en el gimnàs un complement també amb el pickleball, o que vegi en el pickleball un complement del gimnàs. I creiem que una de les coses més importants que ens està donant el pickleball amb el gimnàs és que la gent cada cop més troba que dius, ostres, jo aquí veig que evoluciono. Perquè tenim uns professionals també molt, molt preparats perquè d'això, que et fan un seguiment bastant personalitzat, que llavors si un dia vols un entrenament personal, doncs te'l podem preparar i te'l podem oferir, però és més buscar aquest element que una persona se senti còmode i pugui evolucionar, i que les persones que, per exemple, doncs, no fem gaire activitat o que ja fa anys que no fem activitat, volem reenganxar-nos a fer activitat, és el lloc ideal. Per què? Ara ho comentàvem abans a porta tancada. Fa 15 dies van venir els directors dels CAPs de salut de la Catalunya Central.
0: L'ICS, no?
1: L'ICS. Fan el TIC Salut, doncs van venir tots al club, al Shooter Club, perquè serà un dels esports que podran receptar per recuperacions i per activitat física que podran fer. I no és un... quan ho explicaven deies, no és que et receptin tu que facis aquest esport, és que et faran aquest esport i després et faran un seguiment. Que si tu practiques, doncs aviam com millores, el teu cardio com millora les teves situacions, sí, sí, a cop aquell genoll que et fa mal i que no sé què, doncs, doncs com és que aquí posa el reforces i aquestes cosetes. I per tant,
0: no, no.
1: És un...
0: Detecto que potser només us falta la piscina, no? Diguéssim, jo no sé si... és que no sé si esteu d'acord, però no la sensació que últimament s'ha com polaritzat molt el món de l'activitat física, no? Hi ha centres, això, que ofereixen com entrenaments molt personalitzats, amb molta consciència, i llavors hi ha tots aquests crossfits, no?, que aglomeren moltes persones, però potser amb un entrenament no tan personalitzat. Llavors, és evident que vosaltres esteu en aquest primer grup, llavors, no sé si algun altre gimnàs, que clar, a mi em fa pensar, jo què sé, amb el concepte de l'Uller del Mas, per exemple, el club innat que tenen, no sé si està pensat, jo què sé, si ets soci d'aquí, a la piscina de l'Uller del Mas et sortirà més barata, o alguna cosa així.
1: Bé, nosaltres el que sí que ara, per exemple, hem fet un casal, o estem fent un casal d'estiu per Canalla Jove, i hem arribat a un acord amb el càmping Manresa.
0: Vale.
1: El tenim al costat, sí, i que hem de sumar sinergies, i hem de sumar sinergies amb l'entorn. També és veritat que de moment és un esport desconegut i en aquests moments trobes que aviam quines necessitats se poden faltar, no? Però, per exemple, una de les coses que hem comentat i que està funcionant molt bé és que comencen a venir bastantes empreses o equips d'empreses perquè volen treballar temes de
0: cohesió,
1: de i això, i el pickleball els hi permet molt. Doncs, per exemple, fa poc va venir una que primer van fer una estona al gimnàs i van fer una mica d'escalfament, això ho pot fer tothom, i després van jugar tots a pickleball i s'ho van passar molt bé, i hi havia algú que ja havia jugat i l'altre que no hi havia jugat, i van dir que volen repetir. Per què? Perquè és un esport que et permet, és inclusiu i t'hi sents partícip, que és molt important.
0: I per anar tancant una miqueta amb el tema del pickleball, el tema restaurant, perquè jo aquí veig que estarà obert... Bueno, hi posa brunch.
1: Sí.
0: Des de les 8 del matí fins a 10:45 de la nit. Què s'hi trobarà la gent que vingui a menjar-hi? Si jo vull fer un dinar familiar, podré anar-hi? És a dir, una miqueta quina oferta gastronòmica hi trobarem?
2: Bueno, el primer hem pensat molt que sigui menjar lleuger, de salut, no et vas a tipar... Però hem creat una carta, tant per esmorzar, amb batuts, amb entrepans de tot tipus, torrades amb el típic advocat... I a l'hora de dinar pots fer també una carta, que hi ha, per exemple, possible, les truites obertes, que en diuen, que és com una pizza, o igual, de la dins la truita hi van posant diferents coses. I n'hi ha una carta bastant llarga. I després hi ha el menú. Bé, pots fer un menú de 15, 17 i mig, amb dos plats i postre i una beguda. I a la nit, a tarda, es pot fer un tapeig. Un tapeig, i el pots demanar un entrepà, també. I està obert cada dia. I els dissabtes fins al migdia, i diumenges fins al migdia. Per la qual hem fet un esforç molt gran perquè el que vagi al club sàpiga que allà, a més, podrà estar a la cafeteria i menjar alguna cosa. I tenim una cuina semi de restaurant, però que permet fer menjars de forquilla, diguéssim, que venen mig preparats de cau de l'Ateneu. És a dir, el precuinat ve preparat del cau de l'Ateneu, que és qualitat.
0: Home, tu diràs.
2: Això també hi vam pensar. I bé, ara estem mirant de dinamitzar la cafeteria, perquè també és important que la puguin utilitzar la gent del polígon o gent d'empresa. I una cosa que ha dit abans del tema d'empreses, això ho fa el Cuber i ho fan tots, van convenis amb empreses perquè la gent, els treballadors puguin anar amb unes avantatges. Això, el pickleball té aquesta connotació de que no només el treballador sinó la família del treballador podrà fer esport en família. Quants esports hi ha en el món que es poden fer en família? Aquest dissabte estàvem amb una família i hi havia l'avi i els nets i entremig els fills i les dones i tot això. Vull dir,
0: no, no, això,
2: això és una
0: sí,
2: cosa
0: sí.
2: diferent.
0: Ara mateix, quants treballadors tenim? Teniu?
1: El club, en aquests moments serem 6 o 7 treballadors, perquè clar, hi ha tots els serveis
0: subcontractats
1: del club.
2: A part el restaurant, que és una empresa externa.
1: Sí, que el restaurant el porten l'equip del cau de l'Ateneu, i donem serveis des de primera al matí, des de les 6:30, 7 del matí, que ja s'obre el club. El restaurant obre a les 8, però el club obre a les 6:30 del matí, i acabem a les 10:30 del vespre, i no tanquem
0: al migdia ni res.
2: I comença a les 8 del matí a treballar i pot anar abans d'anar a treballar.
0: I quants associats, quants socis teniu ara mateix?
2: Bueno, que estem anant cap als 100 socis actualment. Ja acabem d'obrir, això sí.
0: Sí, sí, per això, i creixent, i creixent. Hi haurem d'anar, hi haurem d'anar, hi haurem d'anar.
1: Tant que sí. Esteu tots convidats, per suposat.
0: Gràcies. Us agrada l'esport, és evident.
1: Sí.
0: No sé si més veure'l, no sé si esteu seguint el Mundial per un cantó, o tu només, Xavier, tu només de raqueta.
2: No, molts esports m'agraden en general.
0: Doncs el Sergi també és un friqui. De fet, avui has dormit poc, em consta, eh?
2: Sí, clar.
3: No. El Mundial, no?
0: Clar.
3: Enganxar a l'Uruguai Cabo Verde a les 12 de la nit i estava molt interessant. I no.
0: I no vas poder anar a dormir quan tocava,
3: clar. S'ha d'aprofitar. Cada 4 anys, els que ens agrada molt el futbol.
0: No, completament. I que estan fent ara de futbol, que ho hem dit al principi, el dissabte es va inaugurar el Mundialet Intercultural d'aquí Manresa.
3: Sí,
0: i tu l'has seguit de prop una mica, no? Bueno, és des d'Esport Central.
3: Sí, sí, ja serà. Bueno, tu vas dir, serà el quart any que ho fem a cobertura total. Tenim la sort aquí a Manresa de tenir aquesta competició, que a més és un mundial que es fa cada any, i que, bé, ara veurem imatges, doncs ja és la 22a edició que es fa d'aquest torneig que organitza, deixa'm dir-ho, l'ONG Diapo.
0: Sí.
3: Val? És a dir, és un torneig que va néixer, per qui no ho sàpigui, fa ara 24 anys, és la 22a edició, però com hi va haver el Covid pel mig de 2 anys que no es va poder celebrar, però fa 24 anys, el Mokhtar Terra, concretament, que és un senegalès afincat que a Manresa fa molt temps, va tenir la idea d'ajuntar els senegalesos amb altres col·lectius de nouvinguts que hi havia aquí a la ciutat, que els agradava practicar molt el futbol, que reunien espontàniament sovint allà als camps de terra del Congost per fer partidets, i van decidir muntar un mundialet, i han passat 24 anys. En aquesta, com dèiem, 22a edició participen un total de 32 equips a les categories absolutes.
0: Uau, és que és una gran idea, és una gran idea.
3: Sí. Veterans i femení, i també es fa un mundialet que a vegades no, perquè no el cobrim, perquè és un mundialet infantil, diguéssim, de nens.
0: Per drets d'imatge i aquestes coses, potser.
3: Sí. Que juga al camp de la Mion, i que també, doncs, 2 dies a la setmana també és un mundialet per a nens, val? Que són, en aquest cas, mira, aquí veiem algun, amics que es junten i fan un equipet i li posen a una selecció. Hem de tenir en compte que en mundialet juguen col·lectius com, bueno, ara els citarem més o menys tots, hi ha molts com Senegal, com Marroc, com el mateix Paraguai, que són, la majoria són jugadors d'origen o nascuts a, o sobretot fills de nascuts a Paraguai, per exemple, on sigui, vull dir. En el cas de Paraguai hi ha una colònia a Súria molt important, no?
0: Sí.
3: I des d'allà, doncs ara ja són els fills que juguen, no?
0: Clar.
3: I en fi, és una, què hem de dir, ara veurem aquí l'alcalde de Manresa, el regidor d'esports i altres representants, és a dir, és un torneig de futbol, però evidentment de seguida veus que és un torneig molt interessant des del punt de vista de la diversitat, és molt inclusiu. Jo crec que, ahir ho dèiem a la retransmissió, que hi ha vegades que parlem de moltes coses, de molts valors, de moltes coses que s'hauria de fer, sobretot amb aquest, amb aquest, tota aquesta comunitat de gent nouvinguda que tenim aquí a tot arreu, però això des de fa 24 anys és una mostra de convivència, que al voltant... L'altre dia parlàvem, què té el futbol? Doncs mira, té aquestes coses, al voltant d'una pilota ets capaç de, no, de reunir gent que potser, si ens posem a parlar de política, ja no parlo de religió, doncs però en canvi al voltant d'una pilota, a més, es genera un ambient allà al Congost que,
0: no és,
3: més
0: no
3: allà
0: és tòxic,
3: del futbol,
0: eh?
3: La gent va allà a passar la tarda de diumenge. Això és són imatges de la inauguració. Aquí veiem els parlaments, com dèiem, l'Anjo Valentí, el Mokhtar Terra, que és aquest senyor amb les ulleres fosques, l'alcalde de Manresa,
0: Mariano,
3: la Verónica Jaramillo, que és aquesta dona que tenim amb el vestit groc. A mi també m'agrada doncs, posar en valor molt la seva tasca, perquè ella també ha desenvolupat molt el campionat femení. Uh-huh. Ara tenen ja des de fa molts anys un campionat femení amb 8 o 9 equips també. I bé, per qui no ho conegui, jo recomano, més enllà d'anar a veure el partit de futbol, que algun dia es deixin caure pel Congost per veure... A més, aquests col·lectius tenen encara molta il·lusió a mostrar-se, a més, a veure, amb la samarreta de la seva selecció, van amb banderes, van, bueno, ja ho estem veient, van completament equipats, però amb una alegria especial per això, és un punt de trobada també per ells, no? Per ve gent no només de Manresa, ve gent de Barcelona a jugar, ve gent de tot arreu, i també gent que ve de fora a veure els seus cosins, amics, pues això, aquesta setmana, per exemple, vam arrencar el dissabte amb dos partits d'absoluta, el Senegal Equador,
0: sí.
3: Val? Senegal és un espectacle, és el vigent campió des de fa dues temporades, aquí els veiem precisament, uh-huh. Tots senegalesos, hi ha una comunitat de senegalesos increïble, uh-huh. que fan, tenen, quan s'ajunten fa molta impressió veure'ls i com ho viuen i com animen. Uh-huh. Equador el mateix, també un equip amb una comunitat potser també de les més grans que tenim aquí i uh-huh. també, i després doncs, dissabte, així parlant de memòria, vam tenir el segon partit, va ser un Marroc-Xile. Uh-huh. En aquest cas, Xile, per exemple, és un equip, perquè entenguin com està organitzat això, que hi ha un noi que li diuen el xileno, no? Per exemple, però els jugadors són jugadors,

0: Ha passat de ser un campionat que jugaven colles d'amics pertanyents a un determinat col·lectiu que es juntaven al Congost, com he dit, a, doncs, que ara ja tenim, sobretot en el cas de Navadiro, senegalesos, marroquins, tenim ja uns jugadors de molt nivell, bueno, hi ha equatorians i colombians, però en el cas dels senegalesos marroquins va bé per posar-ho per davant, perquè ja és una comunitat que, a més de ser molt nombrosa, doncs, físicament i esportivament són molt competitius, i ara, per exemple, trobem cada cop més jugadors de, bueno, no només de Senegal, sinó d'altres països africans, a la majoria d'equips de casa nostra, a més jugadors de molt nivell, i el mateix i en el cas dels marroquins, doncs, encara està més extès, perquè és una comunitat molt més àmplia, i tenim per exemple, jo que sé, equips com el Sant Pau, aquí a Manresa, o parlau o el Xup, o la Font, o la Balcó Conada, aquests equips, pues, i d'altres com la Piri, o inclús ja com d'equips de més categoria, hi ha molts jugadors ja de col·lectius nouvinguts. És a dir, que a nivell futbolístic també, ja ho dèiem, que bueno, ja és més seriós, s'ha tornat més seriós, perquè clar, els jugadors ara tenen més nivell. Per exemple, la selecció de Senegal o de Marroc,
1: si
0: posen, tenen jugadors, doncs, tots d'un nivell de primera catalana, inclús algun jugador de tercera ref i coses així.
1: I deies que la gent va passar-s'ho bé, però no hi ha cert... O sigui, parlem sempre del futbol, és a dir, de la grada, de bueno, com l'afició de vegades li pot l'emoció, no?
0: Sí, però és
1: no
0: com
1: es veu aquí,
0: És com un punt de trobada, perquè pensa que és, hi ha una dinamització des de l'organització, amb speakers, amb el meu col·lega, amb el Pau Valdolives, amb el Jorge Pulido, que l'hem vist abans, que són gent, a més, són periodistes i fan molt bé, posen música, estan contínuament... És a dir, no és com un partit de futbol, que estàs allà veient el partit, no, estan parlant, estan...
1: És una festa. Vemos
0: aquí que vienen los hondureños, o sigui, que vienen aquests... Uh-huh. Ja et dic, sobretot els diumenges, no?, que ahir era diumenge, no dic que els diumenges era un ambient molt especial perquè és el dia festiu de la gent, veus que la gent ve allà amb les seves millors gales, ve a passar la tarda de diumenge veient futbol, i allà s'hi troben, tenim moltes imatges d'aquests 4 anys d'experiències, doncs, que s'hi troben col·lectius com, jo que sé, Senegal amb Romania, o Hondures amb no sé què, és dir...
1: El racisme no es respira per enlloc.
0: No, per res del món, per res del món. És increïble, i jo
1: ja dic,
0: a vegades parlem
1: notícia,
0: molt, i aquí Manresa, igual que vull destacar que tenim un, pues, segurament un club espectacular de pickleball, pues, tenim aquest torneig que, bé, ja s'han portat molts elogis i això, però va bé de dir, bueno, a vegades tens molta gent que hem de fer això i hem de caminar cap aquí com a societat i tal. Dic, bueno, perdona, que hi ha un senyor de Senegal que fa 24 anys ja, en lloc de començar a fer discursos i escriure aquí documents, va començar a fer-ho, i fins aquí hem arribat amb total naturalitat i
1: totalment
0: molt espontani. I molt...
2: mantenir-ho durant 22 anys.
1: I fer-ho créixer.
2: I fer-ho créixer ha de ser un cos molt gran, perquè, clar, inicialment aquestes coses... comences com pots, diguéssim, i ara ja tothom segurament ja està molt estructurat, però al principi no llançar la tovallola és
1: tot un ara el suport institucional ja hi és, però potser al principi era més discretet, no?
0: Clar.
1: Vull dir que...
0: Sí, bueno, tenen vent de cua, que dic jo, perquè, clar, aquests col·lectius és que tenen una il·lusió molt gran. Clar. Deies, com fan per entrenar-se? Doncs comencen a entrenar-se durant l'any, fan trobades. El mes abans, doncs, entre ells organitzen partidets entre els mateixos equips a través d'uns canals que hi ha de WhatsApp de l'organització. Doncs allà comença, algú li va bé jugar aquest dissabte de tarda un partit, i les prèvies, doncs, però ja et dic que...
2: I aquest mundialet només es fa aquí a Manresa?
0: Em sembla que hi ha alguna, per exemple, a Girona, a Salt, em sembla que és, o per allà, però fan una mena de mundialet, però només de països de l'Àfrica Negra o alguna cosa així, per exemple, perquè t'imaginis. Però en aquest nivell de desenvolupament, bueno, i no he pogut parlar, per exemple, si no he preparat avui, però us prepararé la setmana vinent unes imatges, per exemple, de les finals dels campionats. O sigui, fa 3 anys vam tenir una final entre Marroc i Bolívia, o fa 2 anys Senegal també. O sigui,
1: overbooking a la grada, no?
0: Però clar, igual hi ha 3.000 persones allà a la grada del Congost,
1: veritat,
0: i jo t'asseguro que he narrat un pilot de partits, i jo sento el fervor de narrar un mundial, perquè tens allà un pilot de gent d'una determinada etapa, amb les seves banderes, amb les seves samarretes, amb els seus càntics, per exemple, els de Paraguai entre ells parlen el guaraní. És a dir, allò, a mi que m'agraden molt les cultures, i això, estic allà, vamos, entregat a la causa, però és que, a més, una emoció. No us ho podeu imaginar, molts partits, perquè nosaltres, els periodistes, ja saps que li posem més d'allò, però

0: allà no cal, perquè és que allà t'electritzes amb el que reps de les aficions i, clar, hosti,
1: i que potser tant. Són veïns nostres i durant l'any no els veiem, no? Una mica aquesta cosa, aquesta il·lusió de ser vistos, no? També de dir, escolta'm...
0: Hi ha col·lectius més discrets que d'altres, sí, per exemple, sí. Quan veus... M'he parlat molt de Senegal, però quan veus tants senegalesos, dius, pres, pel carrer no els acostumes a veure,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: I en canvi són una comunitat molt gran, molt cohesionada. Uh-huh. És dir, podria estar xerrant moltes hores, perquè jo crec que té molt valor, i com sempre dic, té molt valor que l'haguem imaginat aquí a Manresa, encara que no hagi sigut un manresà d'origen, però aquí li hem donat ales, i com tu deies, les institucions l'estan recolzant molt, perquè és que ningú malinterpreti, no tenen una altra, no els hi queda altra alternativa, perquè sí que és una cosa que de per si ja dius té molt valor, i és molt, bueno, que defensa molt aquests...
1: Sí, sí, completament.
0: Defensem des d'aquí també en quant a la integració...
1: Bueno, la cohesió, la integració i el respecte.
2: Correcte.
1: A tu. I, bueno, res, ens hem menjat el temps. Mm. Moltíssimes gràcies. No m'agradaria marxar sense dir que una altra peculiaritat o un altre esport que no sé si s'ha de considerar esport o no, però bé, aquí té bastanta requesta, especialment a Santpedor, que és el Cub de Rubik. Aquest cap de setmana es va celebrar el campionat, el torneig de Cub de Rubik, amb més de 150 participants. I, de fet, hi ha un nano de Santpedor que és campió. És a dir, que va aconseguir no... Vull dir, escolta'm...
0: Fan allò que... I
1: sí, jo m'hi podria estar 2 anys sencers i no ho aconseguiria, però bueno, en tot, cadascú té les habilitats que té. Sí. Doncs escolteu, Josep, Xavier, Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns. Ja vindrem a jugar a pickleball, Sergi?
0: Mm. Sí, sí.
1: I llavors a menjar una mica el que ens preparin els del Ateneu. Una truita oberta, fa bona pinta, fa bona pinta. Sí. Doncs moltíssimes gràcies i a vosaltres, estimada audiència, bona calor, i ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
3: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca.

casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Bona tarda, Pablo.
1: Bones tardes.
0: Què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne del teu país d'origen, de Brasil?
1: Bueno, me recuerda mucho. Yo ya estoy a 30 años aquí en España, ¿no? Y me recuerda mucho, pues, los 29 años que viví en Brasil, ¿no? Después me vine para acá. Yo vengo de una familia migrante de españoles. Mi padre y mi madre son de Santander y fueron a probar vida allí en Brasil, São Paulo.
0: I tu has fet el viatge de tornada.
1: I jo hice el viaje de... Sí, sí.
0: He vist que quan sonava l'himne t'has posat la mà al cor.
1: Sí, es emocionante. Allí, bueno, nuestra cultura es de mucha, mucho amor al Brasil, ¿no? Que sí, tenemos orgullo de ser brasileños. Y pues esto lo pasamos la emoción a cuando escuchamos el himno, ¿no?
0: Bona tarda, Francisco.
2: Bona tarda.
0: Tu què sents a l'escoltar l'himne de Brasil?
2: Em fa recordar dues coses. La primera, quan era nen al col·li, que ens feia cantar cada dia l'himne i altres dos més.
0: A l'escola havíeu de cantar l'himne?
2: Sí, al col·legi, sí. Sí, a la primària estàvem ahí en fila i cantant el... Era la dictadura, sí. Vaig néixer al 63 i al 70 la dictadura estava al màxim, no? I tot això també hi ha una altra banda que és molt divertida, que m'acorda, òbviament, el futbol. La selecció brasilera, especialment dels anys 70, del Mundial del 70.
0: Ara,
2: no?
0: La
2: que
0: molava
2: sí,
0: molt.
2: Que sí, que és el tricampionat.
0: Jairzinho, sí. Pelé,
2: sí, ahí està.
0: Garrincha.
2: Jo m'acordo molt bé, tota la meva família celebrant, no? Els meus irmãos fent bogeries i així per celebrar els gols i tot això.
0: Que l'esteu seguint, el Mundial?
2: Tu sí.
1: Sí, jo sigo. Como es muy tarde que se transmite, mas yo procuro ir con amigos y participar de la fiesta, ¿no? Gane o no gane, estamos ahí. Sí.
0: De matinada,
1: eh?
0: Sí. O sigui, crec que l'altre dia van jugar a les 2:30, no?
1: 2:30, sí.
0: I com veieu a Brasil?
1: Bueno, muy bien. Va de poco a más, que es importante. Aún le falta un poquitín. Yo creo que cuando le toque una selección un poco más dura, tendrá que demostrar más servicio, ¿no?
0: ¿Tú qué, Francisco?
2: Yo paso. No, yo paso. Yo, no sé, no me espero molt. No me espero gaire, saps?
0: Però la segueixes o tens una mica igual?
2: Per la madrugada, no. Per les matins, així, jo me dormo.
0: Sí, tu al matí mires com han...
2: Sí, com han debananat, miro la premsa a veure si puc veure algun moment important al vídeo, però no segueixo molt.
0: Però, o sigui, imagina't unes semifinals Argentina-Brasil a les 5 del matí. Et lleves o no?
2: Home, sí, així m'aixeco,
0: així
2: m'aixecaria, clar, segur que sí.
0: A tot això, el Pablo ens comentava, no?, que fa 30 anys que viu aquí. Tu quan fa que vas venir cap aquí?
2: La primera vegada vaig venir el 2001. Després, el 2013, vaig tornar a Rio de Janeiro, que no era la meva ciutat. Vaig viure-hi 6 anys, i després vaig tornar a Barcelona.
0: Més o menys.
2: Més o menys, total, 20 anys, més o menys.
0: Déu-n'hi-do el català, eh?
2: Home, aquesta setmana vaig fer exàmens del B1, a veure si ha parlat.
0: Com ha anat?
2: Home, part sí, part no ho sé. Ja ho veurem.
0: Bé,
2: ja
0: ens informes, eh? Que, Pablo, tu ets odontòleg.
1: Sí.
0: I tu, Francisco, et dediques a la comunicació?
2: Jo part sí a la comunicació com a consultor de mitjans periodístics de tota la vida. Tota la meva vida, des dels 18 anys, treballo en premsa, però també vaig fer la carrera d'artista plàstic. I ara mateix tinc una obra, l'exposició de l'Assalt a la il·lusió a Santa Mònica, que és una curadoria del director del centre, l'Eric Puig.
0: I què hi veurem allà? Fes-nos una mica de promo, ja que estem.
2: Moltes gràcies. La exposició parla de la il·lusió com un mecanisme que es fa servir tant per als artistes per crear imatges, però també pels poders dominants, no? Per al poder dominant, per fer-nos pensar, per canviar-nos la cognició i tot això, no? I és com que amb els mateixos mecanismes o mateixos sistemes, tant artistes com el poder hegemònic que treballa amb la il·lusió, però la mostra el que proposa és com que a veure el que hi ha darrere d'aquests mecanismes, no? Com s'entén la fabricació de l'il·lusió, no?, per veure com aquests mecanismes actuen sobre nosaltres, no?
0: Carai. Avui tenim a dos artesans, entre nosaltres, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de dos fills del Brasil. Ells són l'odontòleg Pablo Vidal i el periodista i artista Francisco Amaral.
3: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt dels brasilers Pablo Vidal i el Francisco Amaral amb el tema, aviam si ho dic bé això, Cogito?
1: Sí.
0: Ho he dit bé? Perquè aquí, clar, aquí hi ha un tema. Quan fem un llapis de memòria conjunt, demanem unes quantes cançons amb un i unes quantes cançons a l'altre, i després sempre tenim el mal de cap de amb quina comencem, no? Perquè aquí no hi ha favoritismes, i per això hem establert una llei infal·lible, i és que comencem amb el que tingui un grau de parentesc més pròxim al músic que està sonant. I clar, aquí, Francisco, doncs has guanyat de golejada perquè estem escoltant a la teva germana.
1: Això mateix.
0: La Patricia.
1: Això mateix, és la meva germana petita, que va gravar aquesta cançó, que aquesta cançó és d'una persona que es diu Torquato Neto.
0: Poeta, no?
1: Poeta.
0: Va morir molt jove.
1: Ah, això mateix, als anys 70. I per al seu aniversari, la meva germana va fer aquest projecte de recuperar les seves cancions. I aquesta cançó m'encanta molt perquè amb només quatre estrofes Torquato es presenta i explica tota la seva vida, no? I això em fa pensar molt en el moment que visc ara mateix, no? Que si soc com ell explica, som un producte de la nostra cultura, no? Ell diu que és un pronoma personal i intransferible. Això és meravellós, no? Es transforma ell mateix en un component del llenguatge. I després tanca la canció parlant de que com un adiví viurà totes les hores del fi intensament, tranquil·lament, totes les hores del fi de la vida, del fi de qualsevol cosa. És molt bonica i em toca molt la dins, així. No? I sentir-lo amb la veu de la meva germana...
0: Clar, això encara ho endolça més.
1: Canvia molt.
0: Que no la coneixies, no, la Patricia Amaral?
1: No.
0: Ara ja sí, Pablo.
2: Feliment, ara ja la seguiré.
0: Que molts de nosaltres, abans us ho comentava, quan pensem en Brasil, veiem platges, no? Sorra, gent jugant i tal. Però clar, tu ets de l'interior de Brasil, tu ets de Belo Horizonte,
1: sí.
0: També criat, crec que a Brasília, que també és interior. Què diries, que tu ets de Belo Horizonte o de Brasília?
1: Ah, molt bé. Això, jo crec que vaig començar a moure'm al voltant del país molt d'hora, perquè vaig néixer a Brasil, on tinc els amics de tota la vida, des dels 16 anys, no? Tinc part de la meva família, però a Brasília és on vaig desenvolupar tota la meva carrera professional, tant de periodisme com també d'arts. I és on vaig conèixer la meva dona i ens vam casar, els meus fills van néixer a Brasília. A mi em costa molt. Jo crec que a qualsevol persona, quan surt del seu poble, és molt difícil dir on és. Així, on estan les seves connexions més...
0: Tu ets criat a Belo Horizonte i format, no?
1: A Brasília. Això.
0: Tu, Pablo, ets a São Paulo.
2: São Paulo.
0: Sense matisos. Que clar, São Paulo és una ciutat que només té 12 milions d'habitants. Per tant, no et puc preguntar com ens el definiries. El que et puc preguntar és pel teu barri en concret. Quin és el teu barri dins de São Paulo?
2: Bueno, dentro de São Paulo yo vivía en Casa Verde, que es el barrio obrero, ¿no? Y hay muy buenas escuelas de samba, ¿no? Es decir, hay Unidos del Peruche, que es una escuela de samba muy, muy importante allí en Brasil, y también en Casa Verde, ¿no? Y estamos Parque Peruche, toda esta zona es un barrio obrero.
0: ¿Y tranquilo? ¿No?
2: Sí, diríamos que tranquilo dentro de lo que es São Paulo. Tranquilo.
0: Bé, clar, São Paulo molt tranquil·la no és. Crec que és la ciutat que té el rècord de més embús, de més trànsit de tot el món.
2: Bueno, de hecho allí hay el rodicio que se llama de coches. Tú si tienes una placa determinada en 1-0, el lunes no puedes circular con tu coche.
0: I si has de circular cada dia, com tu fas?
1: Dos coches.
0: T'has de comprar dos coches.
2: Dos coches. O hay una determinada zona horaria que puedes salir con el coche. Entonces, si tienes que ir a trabajar a las 8, pues tendrías que salir a las 6 de la mañana para llegar antes de las 8 y salir después. Entonces es caótico el tráfico allí.
0: Que això sí que ho he llegit, que com que molts paulistes ja ho saben, doncs aprofiten i potser si s'han d'afaitar no ho fan a casa, sinó que és el cotxe on aprofiten per afaitar-se.
2: No, y la gente que puede, bueno, es el estado, ¿no? El São Paulo es el sitio donde más helicópteros hay en el mundo también.
0: Hi ha un Uber d'helicòpters.
2: Sí.
0: O sigui, tu has fet això?
2: No, nunca andé de helicóptero allí. Allí nunca estuve con esta necesidad, ¿no? Yo iba de moto, que también es un transporte bastante usado allí. Incluso hay mucha entrega de material, de todo, hecho por motos, porque con el coche es imposible circular.
0: ¿Y Francisco, Belo Horizonte es más tranquilo?
1: Solía ser. Yo creo que al Brasil, las capitales de las provincias, no más, se puede vivir si aceptas lo que es vivir a una ciudad grande, porque son ciudades de más de 3 millones de personas y siempre hay embudos de los coches y todo eso, ¿no? Y hay mucha atención también, ¿no? Es como, no sé, pero algo gracioso de eso es que te acostumbras a vivir en estas ciudades, ¿no? Son muy diferentes entre ellas, ¿no? Cada capital es de una manera, se habla de una forma, se vive de una forma, ¿no? De una manera propia. Pero los problemas de la urbanización son comunes a todas. Por ejemplo, yo voy a vivir a Rio de Janeiro para 6 años, que no es la misma ciudad. Y, claro, ahí vivía a la zona sur, que es una bombolla, ¿no? Se puede vivir muy bien, más que bien, pero siempre con mucha por al caos, ¿no? Y es lo que me hace pensar, lo que va para eso voy a tornar a Barcelona. Porque...
0: ¿Por qué?
1: Por la violencia. Es decir, no quería hacer mala una publicidad dolenta, ¿sabes? Pero es como que a Sudamérica vio siempre la tensión de la violencia urbana. Siempre hay algo, ¿no? Então, sempre escolhe a molta, mas te acostumas, aprendes aos códigos e és molt, com molta cura, amb molta cura, não? Mas eu vivia muito bem a Rio, mas toda a pressão da vida da ciudad sud-americana é complicada.
0: Tu também la notas,
2: sí,
0: aquesta tensão?
2: Eu lo noto agora que viví aquí, não? E vou cada ano a Brasil, pues tienes que estar mais atento, não? No estar con el teléfono más, muy difícil que si estás con ello en el bolsillo y estás tranquilo, pues no te va a pasar nada. Ahora, claro, si vas con una cámara grande o collares de oro, pues puedes tener problemas, ¿no?
0: Encara que siguis brasiler.
2: Sí.
1: Ah, sí, home.
2: Sí.
0: Ja no fan distincions, eh?
1: El crim és democràtic. La violència és democràtica.
0: La càmera és del món, no?
2: Yo me acuerdo que estuve con unos profesores de aquí que los llevé para hacer unas palestras allí y fuimos a Río, que el Río es espectacular, ¿no? Y claro, de noche querían salir y yo dije, ¿será que los llevo? ¿A dónde los llevo? Mm-hmm. Y tal. Mas al final fue todo bien, salimos, cenamos y...
0: Hi ha aquest punt d'atenció, eh?
2: Claro.
1: Sí, és com que no saps si va passar alguna cosa o no. Jo crec que més que tot és la insegureza, no? Aquesta cosa que no saps si és segur, si no és... Tal.
0: Potser no passa res, però hi ha aquest punt de dir,
1: sí,
0: estiguem,
1: sí,
0: atents.
1: Sí, això. Però jo crec que la clau aquí, el cas especial del Rio de Janeiro, és com que gaudir de la ciutat, perquè és una ciutat, jo crec que és la ciutat més bonica del món. És preciosa.
2: Molt guapa, sí.
0: De totes maneres, ara deixem les tensions a banda perquè marxem de casament de la mà de la cançó Calling You de Jevita Steele.

0: soñé que viajava con vosé, dita mar a Sonsau, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria conjunt del Pablo Vidal i el Francisco Amaral, que aquest tema es va publicar l'any 1993 i, com comentava en Francisco, et va ajudar a camalar-te a la teva dona, però el que no sabem és com.
1: Ah, és molt divertit. Per cert, el teu portuguès, la teva pronunciació de portuguès està impecable.
0: Moltes gràcies. Ja era hora, perquè em pego unes hòsties amb el francès i l'anglès, el meu idioma era el portuguès.
1: És que aquests idiomes són molt propers, no? Un de l'altre, són molt propers. És molt divertit perquè el Itamar Assumpció és un músic que d'una escena paulista, per cert, que és molt rupturista i és molt diferent, és molt alternatiu. En aquest moment, especialment, era molt alternatiu. Ningú gravava les seves cançons. Avui dia sí que ho fan. Però, clar, era una escena alternativa i jo tenia uns quants discs, uns quants àlbums de l'Itamar. I Angèlica,
0: que és la teva dona, entenc?
1: Que és la meva dona, tenia d'altres, no? I ens vam trobar... És molt graciosa la història perquè ens vam trobar a la Facultat d'Arts, no? Nosaltres estudiàvem arts i ens vam trobar vestits de pallassos. Ella amb el seu i jo amb el meu.
0: S'està posant interessant la cosa.
1: I teníem aquests pallassos, però jo no m'apropava perquè sabia, intuïa, que si m'apropés molt, algun risc tenia, hi havia, saps? Doncs que no volia saber el seu nom, no? Perquè ella se va apropar, em va preguntar com et deia jo, i a tu no et direm el meu nom.
0: Però perquè tenia... O sigui, perquè, vas intuir que t'enamoraries bojament d'ella?
1: Sí, perquè tenia una altra xicota, no? I pensava que millor no m'apropar-me molt d'això. Fins i tot es van apropar, perquè un dia ella era a baix, jo a dalt, i estàvem a l'escala i ella va dir: "Oye, Chico, el suc d'Aquarius." I dic: "No, el meu signo no t'ho diré."
0: Aquari, clar.
1: Aquari, clar. I després em va dir com em diria.
0: O sigui, tu vas intentar regatejar-t'ho
1: i va ser impossible.
0: I no vas poder, eh?
1: I doncs que quan em vaig donar ja era estava enamorat, no? I, però el que em va ajudar, de fet, a conquistar... Que ahir ja m'interessava a mi conquistar-la, no? A mi em interessava ja tenir-la, no? Com a xicota.
0: Quan vas ja donar-te
1: ja
0: per vençut,
1: no?
0: I vas
1: sí,
0: dir, val,
1: ja
0: m'he enamorat.
1: I, clar, a aquesta noia li agradava l'Itamar Assumpció. I jo, oye, les connexions es van fent més fortes. I quan ens van donar, ella tenia uns àlbums i jo tenia els altres. I si posàvem-nos tots junts, teníem la discografia completa.
0: Sí, és com lo de la mitja taronja, no?, que es diu aquí. Ell sou la mitja
1: mateix
0: discografia de l'altra.
1: Això mateix.
0: Que preciós. Sí. Que ella entenc que també viu aquí, ara, l'Angèlica.
1: Sí, sí, estem junts fa 30 i... Més de 30 anys. No? Des de 38 anys.
0: I els vostres fills també estan...
1: També és aquest. El més gran és és periodista, també. Treballa per lliure i fa doctorat. És el Joan Francis. Actualment és també el president de la Universitat d'Estiu de Catalunya, Universitat d'UPEC, Universitat Progressista, no?, de Catalunya. I el Tomàs, el més petit, estudia enginyeria de telecomunicacions.
0: Aquest s'ha sabut, el Tomàs.
1: De moment, clar, sí.
0: Els vostres fills, tant els teus Francisco com els teus Pablo, ja són grans i sí, també sí, estan integrats a la societat catalana. Sí. Com els hi heu inculcat l'amor per Brasil, no sé si dir-li la brasileritat?
2: Bueno, yo fui casado con una brasileña, ¿no? Entonces... Siempre se habló brasileño, cada año íbamos a Brasil a ver los abuelos y a ver a los primos, a los tíos. Y es algo automático ya, que si, aunque son catalanes, tienen una cultura muy grande brasileña puesta.
0: ¿Pero el mundial amb qui van ells? ¿Amb España o amb Brasil?
2: Mira, con mi hijo lo tengo duda, yo creo que va con España. Más va todos los partidos de Brasil a verlo. Entonces yo creo que cualquier uno que gane, estamos felices.
0: Pero una final Brasil-España y no a Bailey destrozas la vida. ¿Eh?
2: Ahí no sé para qué. Para, yo creo que van con Brasil, sí.
0: Sí, o sea, en una final Brasil-España
2: yo creo que sí. Aunque mi hijo es muy futbolero, pero yo creo que, lo poco que conozco sería por Brasil, sí.
0: Això vols, això sí, desitges.
2: Sí, esto mejor.
0: I tu, Francisco, com els inculques això de dir, nens, la terra, mireu-la?
1: Sí, jo crec que hi ha dues coses aquí. Primer, que el tema de l'idioma, a la meva dona sol dir que l'idioma és matern. El noi, el nen, sempre parlarà més l'idioma de la mare. Si parla portuguès, parlarà portuguès, no? I després, quan vam venir a Barcelona, el João ja tenia 11 anys, però a ell no li agradava el futbol. I aquí es va trobar molt al gust. Perquè a Brasil, si no t'agrada el futbol, no eres res.
0: Això t'anava a dir. Així sí. Que hi ha brasilers que no els agrada el futbol.
1: Sí. Sí.
2: I el samba també, no?
1: Però en Brasil, si no t'agrada el samba, estàs dolente del peu. És perquè tens mal el peu.
0: Tens un turmell, tens un esguin, un turmell.
1: Però vam desenvolupar el projecte presentant el Brasil als nens. I fèiem la mateixa. Ens anava cada any a Brasil, viatjava per al voltant del país i vam conèixer molts indrets que no, nosaltres mateixos no coneixíem amb ells, no, en aquest projecte. I altre punt també que és molt important, que és la música. Jo vaig néixer en una casa molt musical. La meva mare era soprano. Al meu pare no li feia gràcia que cantava els coros, però ella cantava a casa i a les festes de la família. No? Era la que, sempre arribava un moment que els meus tiets li demanaven que cantassi, no? I m'acordo molt bé de la fent una colada cantant la Marsellesa, sabe? Coses així.
0: La Marsellesa, eh?
1: És molt bé, com el lluitant, no? Lluitant,
0: les infants de la patria.
1: Lluitant. I el meu pare tenia un tocadiscos que era un moble enorme on posava sempre les cancions que li agradava. I aquí hi havia Roberto Carlos també. Doncs que jo vaig portar a la meva vida tot aquest sentit de la música i a Angèlica també li agrada, la seva mare també canta molt, toca la guitarra, i això va transmetre als nens, als meus fills, aquesta sensació de música. Entonces, a casa, quan ens aixecam, el primer que fem és posar la música, no? Fèiem més això, no? Abans de dir-li algú bon dia, era que canció em poso. I això, és clar, la música brasileira és la que sona a casa. I el enllaç amb els nens, amb la cultura brasileira, es queda ahí.
0: Aquí hi ha una connexió especial, no, Pablo? Perquè, clar, tu venies de pares espanyols que van anar cap allà i també et van inculcar l'espanyolitat, per dir-ho d'alguna manera, amb boleros com a La Barca de Luis Miguel.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: hauria de córrer, de, fugint de la policia amb els seus cavalls, no? I la, tota la meva família també és molt compromesa, era molt compromesa amb la, la lluita, lluita democràtica, no? El meu germà, la meva mare a la església feia el seu treball, no? Doncs que sempre, sempre, sempre, la meva família sempre ha votat per l'esquerra i sempre, i encara és així, no? I no sé, jo crec també que la dictadura està això del tarannà brasiler, no? Que s'adapta, no? I busca una manera, hi ha una expressió molt graciosa brasileira que és el jeitinho brasileiro, no? Sempre un jeitinho, no?
1: Que és com la picaresca espanyola, no? Pel que he llegit, que és com sempre trobar una mica el punt divertit i...
0: Buscar una solució. Tu te busques una solució per un problema o per una situació, no? I t'adaptes. I hi ha aquesta cosa també de ballar, no? Nosaltres no... És com... Busquem una forma musical de trobar una sortida, no? Així.
1: Que una de les eines de resistència més fortes contra aquesta dictadura era la música, cançons com la que ara mateix està sonant de fons, que l'has escollit tu, Francisco, que això és Cada macaco no seu gallo. Aquesta l'he dit bé, també?
0: Molt bé.
1: Explica'ns què hi fan al teu llapis de memòria.
0: Sí, és una canció que em recorda molt la meva infantesa, perquè sortia pels carrers cantant aquesta canció com un boig, així, que faria tot el dia, perquè és un poema que és molt divertit per a nens, així, sona molt bé, no? Però és un missatge tan fort avui dia, perquè és com que diu el Riachão, que és un autor i un cantador popular de Bahia, és una cultura afro, no? I ell diu... prou de mare negra, mare negres, ser mare de leche.
1: Digue'm un castellà, això, que no ho entès.
0: Sí. Basta de mujeres negres serem ames de leche.
1: Val.
0: No? Te dona el pit, però basta, prou, no? Así, és negra i para con esto, no? Hubo un problema con la dictadura, claro. Aquí es posava qüestió de gènere, de racisme, de servitumbre, no? Com xoxuá, cada macaco no seu galho. Esse negócio da mãe preta ser leiteira já encheu sua mamadeira do biberão, já está a ple, no?
1: Sí, ells treballaven la metàfora,
0: això,
1: no?, per saltar-se la censura.
0: No, per afrontar-se, inclús. No?
1: Va, escoltem una mica el Cada macaco no seu galho.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
2: I SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.